0: Vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obririen les portes. Si fos bandit, millor, que vindria tot sol. Els carcellers del món no en sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, no em sabrien el vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. Si volien tornar, deixarien llurs cors i em faria fanals per aprendre'n de nous.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Get the count in. Where is it?
1: One.
0: There it is.

I són ara les 9, resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys estan convocades avui a una vaga nacional. Reclama millores salarials i la dignificació de les condicions laborals i aquí a les Balears el desbloqueig del conveni col·lectiu d'educació infantil. El govern ha decretat serveis mínims per aquest dia de vaga. Cada centre hi ha

0: Com a mínim, la directora i una educadora per cada tres classes. Caterina Bany, bon dia. Ets a l'Escola Infantil de Ses Cases Noves a Marratxí. Com ha començat la jornada?
1: Així és, idò, ha començat, ho diríem així, s'ha iniciat amb molt poca afluència de famílies i, per tant, de retruc dels infants de 0 a 3. Aquí hem de dir que de mica en mica van arribant algunes mares, majoritàriament, també algun pare, s'han de dir que molt poques mares. De fet, avui aquí han reduït l'horari d'obertura de portes només de les 7:30 a la 1 del migdia i, a més, sense menjador. Estan decretat, com sabeu, per la Conselleria Serveis Mínims, només una directora i dues educadores, per un total aquí concretament de 68 infants. Es nota, per tant, de valent que hi ha vaga avui amb cartells grocs ben visibles a les entrades del centre i puc llegir ara mateix: l'educació comença als 0 anys i no als 3. L'educadora Aina Caimari es reivindica, de fet, millores urgents. L'escoltam.
2: Reconeixement de la nostra professió, baixada de ràtios, parella educativa i millora salarial.
1: Demandes que, hem de dir, tenen el suport majoritari de les famílies. Escoltam aquesta mare.
3: Fan una feina que és meravellosa, en concret en aquesta escola t'estic molt contenta i entenc que necessiten reivindicar alguna cosa que és un dret.
1: I avui mateix les educadores sortiran al carrer. Han convocat manifestacions simultànies a totes les illes a les 6 de l'hora baixa.
0: Gràcies, Caterina. I el vaixell afectat per un brot d'antivirus ja és de camí a Tenerife. Va sortir ahir vespre de Cap Verd i està previst que arribi a les Canàries aquest cap de setmana. Això quan fa només una hora l'avió medicalitzat amb dos casos a bord que va haver de fer una escala tècnica en un aeroport de Gran Canària ja ha tornat a sortir cap als Països Baixos.
4: Fa només uns minuts, en una entrevista a l'Informatiu Matí, l'expert Xavier Mesquida, coordinador de la Unitat d'Infecció Hospitalària de Manacor, ha dit que no veu possible que es repeteixi una pandèmia com la de la Covid. Recorda que, a diferència del SARS-CoV-2, aquest no és un virus nou, sinó que és ben conegut a Amèrica. A més, diu que té una transmissió molt més limitada, amb només un centenar de casos registrats cada any arreu del món.
5: Hem de tenir en compte que un vaixell, un creuer, s'hi junten moltes persones. En aquest cas era un creuer de luxe i, per sort, no hi ha tanta de gent, però s'ajunten moltes persones a dins d'un espai tancat, per tant, facilites molt la transmissió. Hi ha hagut aquells casos. Si això no hagués passat dins del creuer, probablement tu i jo ara no estaríem xerrant d'això, perquè no mos hauríem enterat, perquè seria uns dels més casos que hi ha cada any.
0: I avui la circulació ha estat complicada en hora punta als accessos a Palma per mort d'un accident a la via de cintura. Coneguem la darrera hora amb la DGT. Dani Fornés, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, continuem amb unes retencions molt importants. Seria de cintura en sentit aeroport. Una topada que ha hagut a primera hora de matí que ha deixat ocupat el carril esquerre durant una estona. Ara aquest vehicle ja no està retirat, ja des del dret, però la retenció continua. Ara mateix, si ben tendrats, pràcticament ben dinat, ja trobaràs retencions fins a la sortida cap a Escarrera o a la via de cintura. També retencions a l'autopista d'Inca, també una petita topada a l'entrada de l'autopista d'Inca, a la via de cintura, en sentit Andratx, que té un vehicle aturat a desvorar el dret. També s'ha fet mirar on està ocasionant retencions. Pràcticament ara arriben a l'Espoliona de Marratxí fins a l'entrada de Palma, també hi trobaran retencions. Així és que avui de matí complicat a les carreteres. És tot per molt. Bon dia.
0: Gràcies, Dani, per aquesta darrera hora pel que fa a la circulació a les carreteres de Mallorca. Arribem a les 9:04, tot d'una comença el programa al dia.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: T'has perdut algun dels teus programes preferits? Recorda que el pots tornar a escoltar i descarregar tantes vegades com vulguis a la secció d'àudios de la nostra pàgina web a www.radiopollença.net.
9: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
10: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del Port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
11: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
12: No, la meva no,
11: la teva. No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
13: La teva ràdio.
11: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.
8: T'informam, t'entretenim i et fem companyia. Sintonitzes Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM, la teva ràdio local.

0: Molt bon dia, vos saludam un dematí més des de Ràdio Pollença, quan són les 9 i 7 minuts del dematí d'aquest dijous, dia 7 de maig. Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Jaume, bon dia.
2: Bon dia, com va?
0: Com ho dus?
2: Aquí som.
0: Com ho dus? Ja quasi la teva primera setmana.
2: Sí, em passa volant. Avui dematí em comentaven que estem passa volant, volant, volant.
0: Anunciarem a nos oients que avui cap vespre farà la teva primera entrevista.
2: Bé, si ho vols anunciar, vinga. Sí, tímidament ho anunciarem.
0: Tímidament. Bé, després repassarem la programació i ja veureu en qui ha d'entrevistar en Jaume. Avui cap vespre, en Bruno el tenim per un moll, perquè és dijous, el sentireu un poquet més tard. I bé, nosaltres ja estem preparadíssims per començar aquesta fil per randa i començar, com sempre, amb les notícies. I bé, començam recordant que aquest dissabte a l'Ironman i la policia local de Pollença ja ha anunciat quines són les restriccions que ens afecten.
1: Sí, quan dius aquesta prova que és dissabte, ens passa per Pollença, concretament ens afecta la prova ciclista i ens han explicat que de les 7:30 a les 11 del matí la carretera d'Alcúdia direcció cap al port de Pollença i també direcció cap a Pollença estarà tancada a la circulació de vehicles. La cursa anirà per la via de circumval·lació utilitzant un carril. Per tant, idò, el carril i sentit de circulació del CUDI cap a Pollença serà tancat. Hem de dir que al revés, el carril el sentit de circulació de Pollença cap a Moll i cap al CUDI estarà obert, però heu de tenir en compte que hi haurà segurament aturades i retencions a les rotondes. I després hi ha un altre fragment també de la carretera de Pollença cap a Lluc, la MA10, que també es veurà afectada. Concretament serà de les 7:55 a les 12:20, i aquesta estarà tancada completament a la circulació de vehicles. Si necessiteu més informació, podeu telefonar al número d'atenció a un ciutadà que té la mateixa organització de l'Ironman, que és aquest, el 628-36-77-95.
0: Informació de servei, en cert, continua la reparació d'alguns trams de paviment asfàltic a diversos carrers de Pollença.
2: Aquestes reparacions seran per avui dijous i afectaran el carrer Ramon Lluny durant tot el dia i fins demà de matí.
0: I Arrel Marina s'ha anunciat que tornen a organitzar la Jornada d'Accessibilitat Universal de Pollença.
1: I serà divendres de la setmana que ve, dia 15 de maig. A partir de les 6 del capvespre serà una caminada en sortida davant Prodis, en el carrer Sant Josep, número 4. Enguany volen posar èmfasi en la reivindicació de que les persones amb discapacitat intel·lectual i les persones majors puguin tenir un mediador que els acompanyi per als tràmits. La jornada acabarà amb una hamburguesada popular a Cales Montnares i els tiquets se poden reservar, bé, tant els tiquets com els dorsals, telefonant al 971-53-43-63.
0: Recordem que l'Ajuntament ha publicat les bases específiques per a constituir una borsa d'informadors turístics personal, laboral, temporal.
2: Sí, el termini de presentació d'instància serà fins dia 15 de maig. L'instància està disponible a la seu electrònica. De moment, al web de l'Ajuntament ja podeu consultar la publicació del BOIP amb tota la informació detallada. S'hi especifiquen els requisits dels aspirants, la presentació de sol·licituds, els mèrits o com serà el procediment de selecció, entre altres.
0: I també estan obertes les inscripcions per a les estades d'estiu, que, com sempre, seran els poliesportius municipals.
1: Sí, aquestes preinscripcions estan obertes aquesta setmana ja per a infants i joves empadronats en un municipi. Les activitats són els mesos de juliol i agost i és per a joves a infants nascuts entre el 2014 i 2022. I tornarà a serveis opcionals de matinera i menjador. Les places són limitades fins a exaurir-se. Recordem, idò, que la web està, a la web està penjada tota la informació, la web de l'àrea d'esports, i que per a no empadronats les preinscripcions s'obrin dilluns que ve.
0: I a més també l'àrea d'esports ha avançat dates de quan es faran inscripcions per a altres activitats.
2: I diverses inscripcions. Inscripcions, per exemple, per als parcs de juny i setembre, que s'obriran els dies 25 i 28 de maig. Les inscripcions per a les classes de natació d'estiu s'obriran els dies 1 i 8 de juny. I per a les activitats esportives d'estiu, dia 25 per a usuaris d'hivern i dia 1 de juny per a nous usuaris.
0: I també la setmana que ve s'obriran les preinscripcions per a les activitats de l'Escola Viva d'Estiu d'Humoll.
1: Exacte, en aquest cas, els pernascuts els anys 2012, 13, 14 i 15. Faran activitats durant 1 de matins de juliol i agost, de les 10 a les 2 en el port de Pollença. Té un preu de 60 euros al mes i les preinscripcions s'han de fer entre el 12 i el 14 de maig. És a dir, entre dimarts i dijous de la setmana que ve. Se faran a través d'un formulari, d'un QR, que trobareu a les xarxes socials, per exemple, de Benestar Social.
0: I també, per planificar l'estiu, Punt Jove ha anunciat que serà la setmana que ve quan començaran les prescripcions per les activitats d'estiu jove.
2: La sol·licitud de plaça es podrà fer a través d'enllaç a partir de dilluns, dia 11 de maig, a les 20 hores. Els registres, abans d'aquesta hora, quedaran eliminats. Les activitats d'estiu jove es fan 3 dies a la setmana, dilluns, dimecres i divendres, durant els mesos de juliol i agost, i estan adreçades a joves nascuts a partir de 2014 o més grans. El preu mensual és de 195 euros i no és possible fer mig mes.
0: Recordeu també que ja es poden comprar els abonaments del Festival de Pollença.
1: Sí, durant aquesta setmana i la setmana que ve, és a dir, fins al proper 18 de maig, estan a la venda els abonaments únicament a l'oficina del festival. Se tracta d'un paquet d'entrades a partir de 3 concerts. Recordem que en la compra d'entrades, per exemple, de 3 concerts hi ha un 15% de descompte, un 20% per 4 o 5 concerts i un 30% de descompte si compreu les entrades per a més de 6 concerts. A l'oficina és al carrer Pere Josep Cànovas, recordem, en el mateix convent de Sant Domingo, i està oberta

0: La Mahler Orquestra Chamber també hi haurà el tradicional recital de piano en guany a càrrec de Seong Yi Cho, el quartet de cambra Ebene, l'Orquestra Barroca de Brussel·les, les Mufatí i les Orquestra Simfònica de les Illes Balears o l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, entre d'altres.
1: Un any més es tornaran a repetir les audicions comentades que es faran els mes de juny, concretament els dies 4, 11 i 18 a la Fundació Roger Villalonga i, com sempre, a càrrec del divulgador Pere Estelric. Hem de recordar que són xerrades gratuïtes i es poden reservar a ticketib.com, però bé, malgrat tot això, el primer de tots els concerts ja és la setmana que ve, més és un concert solidari a benefici de Weimar.
0: Sí, concretament diumenge dia 17 de maig. Hi haurà una actuació fora de temporada amb el recital de la soprano Raquel Camarinha i el pianista Joan Arau, amb les obres de Falla, Debussy i Fauré, entre altres. Les entrades ja estan a la venda per un preu de 10 euros a la web del festival i a l'oficina. Trobareu tota la informació a festivalpollenca.com.
1: I l'agenda cultural per avui mos du dues propostes.
2: Sí, és dijous i per tant idem de recordar que hi ha conferència de la UOM i també Cineclub. Mirau, a la UOM avui la xerrada du per títol de l'òrbita al cementer. Atalaiant la sequera des de l'espai, mesurarem el pols de l'anyada a través dels ulls dels satèl·lits. La xerrada la donarà el doctor Joan Bausà, que és del Centre de Tecnologies de la Informació Geogràfica i se fa avui al Saló Cultural d'Humoll a partir de les 6. Recordem que les conferències de la UOM estan adreçades sobretot a un públic a partir de 55 anys i que són gratuïtes, i també que hi ha aquest servei d'autobús des de Pollença. Per altra banda, Condoim, avui també a Cineclub, en un club pollença. Toca a veure la pel·lícula Jo te creo. Se projecta, com sempre, a les 8:30 i les entrades valen 4 euros per socis, 6 euros no socis.
1: I passam a la informació esportiva. Recordeu que aquest cap de setmana arriba la segona diada d'Iberbàsquet per a més petits del Club de Bàsquet Colònia Pollença.
0: Sí, serà dissabte 9 de maig, des de les 11:30 del matí fins després de dinar. I és per jugadors, jugadores i famílies de l'escoleta Iniciació i Premini. Hi haurà dinar d'hamburgueses, begudes, gelats, jocs, castells inflables, música i molta diversió. El preu de tíquets per al dinar és de 6 euros i la venda del tíquets està a l'oficina del club fins dijous 17 de maig. L'oficina obrirà els dilluns i dimecres de 5:30 a 8 i dimarts i dijous de 6:30 a 8.
1: I el Mallorca Futbol Camp ja té també les inscripcions obertes.
2: Sí, del 22 de juny al 24 de juliol faran activitats en Humoll, en aquest campus que és 100% en anglès. Les inscripcions es poden fer fins dia 31 d'aquest mes a través d'un enllaç que trobareu de Google Docs i que està penjat a les xarxes de l'àrea d'esports. També han deixat un telèfon per si voleu demanar més informació, és el 636 36 67 48.
1: I una nova informació del Real Club Nàutic del Port de Pollença. Parlen ja, han publicat les inscripcions de la 19a Copa d'Espanya de Corricant d'Altura en classificatori per al Campionat del Món.
0: Sí, la 19a Copa d'Espanya de Corricant d'Altura, convocada per la Federació Espanyola de Pesca i Càsting, en col·laboració amb la Federació Balear de Pesca i Càsting i organitzada per el Real Club Nàutic del Port de Pollença, reunirà els millors equips de baix la supervisió del Comitè Tècnic Nacional. Això serà el Real Club Nàutic del Port de Pollença del 18 al 20 de juny. Per més informació i inscripcions, rcnpp.club/.
1: Avui els diaris no han trobat cap notícia que parli del nostre municipi. Ara, abans de fer un repàs a les portades digitals, tenim informació d'una esquela. Mort Toni Vila Jaume. Toni Vila Jaume, l'edat de 77 anys. La vetlles avui dijous, avui de matí, entre les 11 i la 1, al cementeri de Pollença.

0: Anem-hi a repassar l'actualitat d'aquest dematí a través de les portades digitals i començàvem amb la del Diari de Mallorca, que avui enceten amb una entrevista a Cristina Rosenvinge, qui diu: Patti Smith és la mestra absoluta de la unió de la literatura amb la música. L'artista que es va convertir en una icona del pop i de l'indie a Espanya a finals del segle XX, Premi Nacional de les Músiques Actuals 2018, va inaugurar aquest dimecres el Festival de Literatura i Pensament Contemporani La Coma, que ha organitzat la Fundació Mallorca Literària. Miquel Roldán segueix sent professor al CEIP Son Pisà. Les famílies denuncien la seva continuïtat o la continuïtat de la seva presència. Critiquen la pressió per part del centre que els ha comunicat que l'activitat ordinària ha de continuar i que tots els grups han de reprendre progressivament la programació per avançar en els continguts. Deneguen la pensió de viudetat a una dona després de conviure més de 30 anys amb la seva parella a Mallorca. El Tribunal Superior de Justícia de Balears revoca una sentència anterior d'un jutjat de Palma que va reconèixer el dret a cobrar la prestació a pesar de no estar inscrits com a parella de fet. Les patronals del comerç reben la garantia del govern de que es respectarà el Pla d'Equipaments Comercials de Mallorca. A Fedeco i Pimeco es van reunir ahir amb l'executiu després de la polèmica per les esmenes al decret de projectes estratègics. L'aparcament només per residents guanya terreny a Mallorca. Alcúdia i Banyalbufar se sumen a la tendència. Els dos municipis segueixen les passes de Solla, Son Cervera i Valldemossa davant la creixent pressió turística i la falta d'estacionament a zones saturades. Cort reobre el pont del Castell de Bellver després de completar unes obres de reparació. L'actuació ha consistit en el desmuntatge de la passarel·la per la seva posterior reposició, la reparació d'un mur de recolzament i la substitució dels tablons de fusta. Al tribunal, una dona que va apunyalar la seva exparella que a la Rajada evita la presó després d'al·legar que tenia por al que la matés. La reforma educativa del Partit Popular i Vox obri la porta a consolidar com a funcionaris de carrera a docents que no tinguin el requisit de català a les Balears. I Bestart nega haver usat amb finalitat personals dos cotxes oficials del Consell de Mallorca, que diu: lo que faig és fer feina. El vicepresident de la institució insular i dirigent de Vox se recolza en que l'únic que faig és treballar un dia abans de compareixer de forma extraordinària davant d'una comissió de transparència. També nega haver retirat les rotulacions dels vehicles i explica que teníem unes que anaven muntades, les que anaven posant i llevant. Marcelo Hurtado, cònsul d'Equador a les Balears, diu: gairebé 200 equatorians han sol·licitat documentació per regularitzar la seva situació. El diplomàtic senyala que unes 26.000 persones formen ja part de la comunitat plenament assentada a les illes. A més, considera que la integració dels equatorians a la societat balear ha sigut positiva gràcies als vincles culturals i lingüístics. En successos, investiguen la mort d'una turista amb una vidriera a una casa a Santa Margalida. I en esports, Omar Mascarell, un comodí imprescindible per al Mallorca. El de Tenerife, ja sigui jugant de mig centre o de central, està sent una assegurança de vida per al tècnic Martín de Michelis, que en aquest tram final del campionat.
1: I pel que fa a les portades digitals de l'Ara Balears, Pedro Bestart va ordenar que li reservessin un cotxe oficial sense retolar. Fonts del Consell de Mallorca confirmen que el vicepresident es va interessar pel nou vehicle de medi ambient tan aviat com va arribar. El batlle de Palma diu que viure a l'antiga presó és una decisió personal i no és per vulnerabilitat. Jaime Martínez assegura que els residents han rebutjat les alternatives de Cort i d'altres administracions. El govern planeja instal·lar una facultat de la UIP al Parc Vit. Una part dels habitatges projectats per l'executiu en aquestes instal·lacions també seria per estudiants. Alarma Palma. Troben un conductor circulant en sentit contrari per l'autopista. La Guàrdia Civil investiga un home de 56 anys per conducció temerària després de posar en risc diversos vehicles entre l'aeroport i el Coll d'en Rabassa. Condemnen a 7 anys de presó l'home que matà la seva dona al Coll d'en Rabassa fa 2 anys. La sentència recull un episodi ocorregut el novembre de 2024, setmanes abans de l'assassinat de la dona, quan l'home l'amenaçà de matar-la. Acusen turistes d'aprofitar-se del transport públic gratuït amb targetes de residents. El diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, ha demanat al conseller de Mobilitat que s'intensifiquin els controls per evitar aquestes infraccions. El PP compra les esmenes de vots i no obligarà a centenars de docents a acreditar el català. La formació critica que el PP hagi avalat esmenes de vots que, segons diuen, debilita la presència del català a l'educació i no fixen terminis d'acreditació lingüística. Ultimàtum d'acord als residents de l'antiga presó, 5 dies per abandonar-la sense alternativa d'habitatge. L'Ajuntament desestima 45 al·legacions i avisa que recorrerà als jutjats si els residents no abandonen l'edifici voluntàriament. Els sindicats esperen un bon seguiment de la vaga d'avui dels educadors de 0 a 3 anys d'avui dijous. El sector reclama la negociació d'un conveni autonòmic i la millora dels salaris, entre d'altres. Investiga la mort d'un turista britànic de 25 anys a Santa Margalida. Els fets van tenir lloc la matinada de dimecres i la policia judicial està a l'espera del resultat de l'autòpsia. L'Ara Balears també diu: l'últim lloc on Siri Huspet pot trobar-se en Pau Auster. A Història de Fantasma, l'escriptora reflexiona sobre la mort recent del seu marit i mostra com recordar. És un acte d'amor, però també una condemna. 10 curiositats que potser no coneixes sobre una llauna de sardines, també diu Gara Balears. El govern crea un cos propi d'agents per vigilar tots els edificis públics de les Balears. L'executiu ha aprovat un decret que amplia les funcions dels treballadors de seguretat existents que podran controlar accessos, sistemes electrònics i retenir a persones. Els tècnics apunten a un ús inadequat de la cobertura de l'humitat com a causal de l'enfondrament d'un pis a Palma. El tècnic s'han recordat la importància que els edificis disposin dels informes d'avaluació obligatoris. I pel que fa a la informació internacional, els Emirats Àrabs i Aràbia Saudita en crisi per la guerra perquè s'han allunyat. I Trump torna a recular i suspèn el seu pla per escortar naus a través de l'estret d'Hormuz.
2: I acabam el repàs de les portades digitals a l'edició del diari Última Hora, que obrim un titular d'una petició insòlita. Un ciutadà dels Estats Units demana per primera vegada asil polític a Mallorca per por de Trump. El ciutadà, de 34 anys, és a la família Felanich i va anar a la caserna de la Guàrdia Civil del municipi per denunciar que tenia pànic a tornar. Nou titular de l'ús privat de cotxes. El Codi Penal tipifica com a malversació fer servir vehicles públics, com va fer el vicepresident Bastard. Emergència habitacional. La PA denuncia coaccions per tallar l'aigua d'un edifici del carrer Concepció en Llogaters. Conflicte laboral. L'assistència a passatgers amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Palma es planteja una vaga. Gairebé tota Mallorca en alerta per pluges. Aquest dijous poden caure 60 litres. L'Audiència rebutja indemnitzar un nadó amb una malformació, diuen no hi ha dret a no haver nascut. Vaja a les escoletes, que ha tingut un nadó, sap que una sola persona no pot fer-se càrrec de set. Les treballadores del sector protesten aquest dijous contra la precarietat laboral i les ràtios a les Illes Balears. Les jutges deixen llibertat al conductor acusat de la mort de Sergio Palacios en un tràgic accident de cotxe a prop de Son Banyo. El membre d'un grup de música de Palma accepta una multa per una agressió sexual a un atlot en un cotxe. Titular de testimoni en primera persona, víctima de violència de gènere sense casa i lluitant per la custòdia dels seus fills, el drama d'una dona a Mallorca, la mare relata la situació de la seva filla marcada per la falta de resposta institucional i l'urgència social en un procés que va començar el 2025. Mercat d'embarcacions. La nàutica d'Esbarjo trepitja l'accelerador a les Balears. Les matriculacions creixen un 13% en un any. D'habitatge, el preu real de l'habitatge a les Balears escala per primera vegada fins als 513.944 euros de mitjana. Balanç, la Seguretat Social va atendre més de 7.500 persones el mes de març a les Illes Balears. Cerquen un home que va apunyalar un company de pis a Llucmajor i es va donar la fuga. Més de 400 veïnats d'Alcudí tramiten en un sol dia la targeta verda per aparcar en zones exclusives per residents. Condemnada una dona a Palma per apunyalar la seva exparella quan volia entrar la força a casa seva. Diversos titulars de l'antivirus, què és i com es propaga, símptomes, contagi, riscos. El virus dels Andes, així actua l'única cepa transmissible entre persones. Robles anuncia que la quarantena dels 14 espanyols contagiats serà voluntària. El cap de servei d'Epidemiologia de Salut Pública de les Balears, Ramon García, ha llançat un missatge de tranquil·litat i ressalta que no hi ha passatgers de les Illes en el creuer, en el que s'han detectat diversos afectats. Hi ha tres morts, diu l'antivirus, no donarà lloc a una nova pandèmia com de la Covid. Conductors del TIP adverteixen que turistes fan ús de targetes de transport de residents per viatjar gratuïtament. En clau de successos, els veïnats de Santa Margalida parlen després de la mort d'un turista. Vaig escoltar que parlava de drogues el dia abans. Quatre ciclistes ferits després de ser atropellats per un cotxe a la carretera Vella de Bunyola. I anem a fer un repàs. També titulars d'Internacional de l'Orient Mitjà, Estats Units i l'Iran s'apropen a un acord per posar fi a la guerra. I acabem amb els esports del Palma Futsal, José Tirado i el seu somni de la quarta Champions. Un pla per doblegar el Villarreal. Villarreal de Michelis afronta diferents condicionants per rebre el conjunt groc, baixes per sanció, lesions i diversos jugadors apercebuts per un 11, amb pocs dubtes. I d'arribar a les 9:34 minuts, ara ja, tot seguit, la informació del temps.
3: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Seguida anem a fer un repàs de la meteorologia. Ja ho destacaven aquests titulars dels diaris, quasi tota Mallorca en alerta per pluges aquest dijous. L'única zona sense avisos actius en principi la Serra de Tramuntana, però bé, ja sabeu que els dijous tenim el nostre meteoròleg, en Jaume Reinés, que ens fa un repàs de la informació del temps per avui, la previsió i també de cara al cap de setmana. L'escoltam.
1: Bon dia. Continuem amb temps inestable després que hi ha pollances acumulassin fins a 4 mil·límetres de precipitació. Avui la jornada ha començat relativament tranquil·la, amb nuvolositat variable i una temperatura mínima de 12 graus a primera hora del matí. Ara bé, a mesura que avancin les hores, i sobretot a partir de migdia, la nuvolositat s'anirà fent més compacta fins a deixar el cel cobert. I és que tenim una situació bastant complexa meteorològicament xerrant. A partir de les 5-6 del capvespre, i especialment durant la nit i la matinada, es preveu el creixement de nuvolades que poden deixar precipitacions localment intenses, acompanyades també de ratxes que localment poden ser fortes. En aquest sentit, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat avís groc a Mallorca per precipitacions que poden arribar fins als 20 mil·límetres en una hora i acumulats que localment podrien assolir els 60 mil·límetres. La temperatura màxima avui arribarà als 23 graus, tot i que durant moments de precipitació intensa la temperatura podria baixar de manera notable. De cara a demà, divendres, la situació continuarà encara inestable. Tindrem nuvolositat variable i novament es podrien formar nuvolades d'evolució que deixessin precipitacions localment intenses, sobretot durant la primera meitat del dia. No serà una situació de pluja generalitzada. De fet, no plourà per tot igual, però sí que són probables algunes tempestes molt locals fins a aproximadament migdia. A partir d'aquell moment, la probabilitat de precipitació baixaria considerablement. Les temperatures es mantindran molt semblants a les d'avui, amb una mínima d'uns 13 graus i màximes al voltant dels 23 graus. Si mirant cap al cap de setmana, dissabte continuarà la inestabilitat. Es podria formar una petita baixa damunt les Balears, que sobretot a partir de migdia de dissabte podria deixar precipitacions a bona part de Mallorca. Tot i això, a hores d'ara els models indiquen que gran part d'aquesta precipitació podria caure damunt la mà, així que serà una situació que haurem d'anar seguint en les pròximes actualitzacions. I en canvi, diumenge, sembla que tindrem una jornada més estable amb només el pas de núvols alts i sense precipitacions destacables. A més, aquest dia diumenge se li imposarà el vent de component sud i això farà que notem un augment considerable de les temperatures. En resum, avui i demà en risc de tempestes localment fortes, dissabte encara tindrem un temps insegur i diumenge tindrem una tendència clara a la millora i una pujada de les temperatures.
0: Idò, gràcies, Jaume, per aquesta informació meteorològica. Ja heu vist aquest temps inestable, perquè diumenge tot millorarà un poquet. Però bé, ja heu vist, tenim alertes grogues aquí en el nostre municipi taronja, en el sud de Mallorca. Anem a veure com tenim ara mateix les dades a les nostres estacions. El calvari, la temperatura avui és un poquet més baixa que la que vos donàvem els darrers dies. De 7,1 grau, ara mateix marca un termòmetre del Calvari, el vent està entrant de nord-est de Gregal i ho fa 11,3 km per hora d'intensitat en aquests moments. Tenim una humitat del 63% i una pressió atmosfèrica en 1014,3 hectopascals. En un moll, la temperatura actual és molt parescuda aquí, té un poquet més alta, de 7,8 graus a l'estació del Club Nàutic. Ara el vent està entrant també de Gregal i ho fa 6,7 km per hora. El baròmetre marca 1013,2 hectopascals i la humitat està alt, supera el 81%. I per acabar, anem a fer un repàs, una ullada a la previsió marítima d'avui de l'Agència Estatal de Meteorologia per al tram de Formentor a Cap de Pere. Destaca un vent de component de llevant d'est, força 2 a 3, que anirà augmentant fins a 3 a 4. Marejol, possibilitat de ruixats i alguna tempesta a partir del capvespre. I d'arribar a les 9:39, ara tot seguit, les curiositats d'un 7 de maig.
2: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
3: Ho escoltes, ho sents. És Ràdio Pollença, la teva ràdio.
0: Minuts per arribar a les 10 de matí, encara vos hem de contar moltes coses, com per exemple tot el que ha passat, qui fa festa, un 7 de maig, Jaume t'ha tocat avui, en Bruno mos ha deixat la feineta feta.
4: Sí, tenim però... un parell de sants, cada dia de cada dia són més estranys els noms, la veritat. Avui tenim, per exemple, Santa Judit, Santa Mastídia, Sant Benet, que aquest és més comú, Sant Benet, Benet se'n coneixem, Santa Domitila, Sant Flavi i Sant Agustí Rotxelli, que deu ser italià, suposo, amb aquest llinatge. No deu ser, no deu ser,
0: té pinta d'italià.
4: No apareix de Pollença, m'ha pensat. Sí. Bueno, podria ser.
0: Tot és possible.
4: Tot és possible. I això són els sants. Molt d'anys a tota la gent que faci festa avui. I si t'aparé passant en els dies internacionals...
0: Vinga, n'hi ha molts avui.
4: N'hi ha bastants, hi ha un
5: parell. Sí, en Bruno m'ha preparat un grapat. Per exemple, avui és el Dia Mundial de les Contrasenyes. Dia Mundial de les Contrasenyes segures, no les que no funcionen, evidentment, perquè és per conscienciar a la gent de la importància d'emprar claus segures per protegir la nostra informació personal. Això la iniciativa la va fer un investigador en seguretat, Mark Burnett, l'any 2005 va publicar un llibre que es deia Perfect Passwords, i després ja, a partir d'aquesta idea, en el 2013, Intel Security va impulsar el Dia Mundial. Què és una contrasenya segura? Bé, hi ha quatre coses molt bàsiques que ja hauríeu de saber de memòria, que és fer-les llargues i complicades, d'aquestes que després ja no te'n recordes ni tu. Aquestes són les bones. Evitar dades personals, no posar la mateixa a diferents serveis... també molt important, activar la verificació en dues passes, o utilitzar gestos de contrasenya si fa falta. Bé, ara pensa-hi un moment. Teniu les contrasenyes actualitzades, llargues, sense repetir...
0: Mal de cap, això de les
4: contrasenyes. Exacte, jo els he d'apuntar ja, perquè t'arribes a tenir tantes. Clar. De telèfons, d'ordinadors, de...
5: Cada aplicació d'un mòbil te demana una contrasenya.
0: És una locura. Les vegades que queden a recuperar mi contrasenya...
5: Allà te'n poses una de nova,
4: sí.
5: I vas entrar just després i ja no te'n recordes i l'has de tornar a posar a un altre pis.
0: Jo som un desastre.
4: Exacte. És complicat, per veure que és per la seguretat de tots, la veritat que sí. Passam al segon dia mundial, és el Dia Mundial d'Orfes de la Sida. És el Dia Mundial d'Orfes de la Sida, és una jornada per conscienciar, que posa el focus als infants que han perdut un o dos progenitors a causa de l'UVIH, així com en aquells que creixen en entorns afectats per aquesta malaltia. Des de l'inici de l'epidèmia de l'UVIH, milions de nens i nenes han quedat orfes a tot el món. La major part viuen en zones d'Àfrica subsahariana on l'impacte de la malaltia ha estat especialment fort i on encara hi ha dificultats d'accés a tractaments i suport social. Molts d'aquests infants pateixen pobresa, manca de recursos bàsics, dificultat per accedir a educació, estigmatització, discriminació, situació d'instabilitat social, etc.
0: N'hi ha més de dies.
4: No,
0: avui n'hi ha pots, idò. Bé, n'hi ha
4: després,
0: de la selecció que hem fet.
4: Després, dins les efemèrides, enllaçarem amb un altre que no és ben bé internacional, però que té que veure amb les efemèrides.
0: Vinga, demanen ja les efemèrides.
5: En podríem dir moltes, moltíssimes, però anirem així un grapat que mos ha preparat en Bruno, qualcuna també preparada per en Jaume. 2006, un equip de recerca va descobrir un fòssil d'una nova espècie de peixos a la Xina de fa... 400 milions d'anys. 2004, aquesta m'ha sorprès, a Xile s'aprovava una nova llei de matrimoni que permetia el divorci. A Xile se poden divorciar des de 2004, això es posa ahir.
4: Exacte, jo fa 20 i pico, un parell d'anys.
5: 1997 se posava a la banda el microprocessador Intel Pentium 2. 1991, l'exèrcit soviètic invaïa Armènia. 1991... Anant més per enrere, 1973, Washington Post guanyava el Premi Pulitzer per la investigació del cas Watergate. I en el 1946 se creava l'empresa, més si vols sona aquesta, Sony. Sony en el Japó.
0: Sí. Quin any has dit?
5: 1946. Va començar amb 20 empleats.
4: Fa 80 anys.
5: I Jaume, tu les teves.
4: I jo acabaré, bé, mira, 1945, aquesta crec que és capdalt, Alemanya signa la seva rendició incondicional davant els aliats a Reims, és a dir, posa final a la Segona Guerra Mundial. I després, per el que te dones principi de les efemèrides, que hem enllaçat un dia no internacional, sinó que ho fan com un dia nacional, diguéssim, tot i aprofitant que, tal dia com avui, l'any 1909, naixia Neva Perón, aquesta figura política capdalt de la història de l'Argentina. I el que han fet a Argentina per commemorar el dia d'estatista, que és avui, i se celebra gràcies a aquesta data en honor al naixement de Neva Perón, qui va fundar el sindicat del sector taxista argentina. I després, efemèride, perquè el fa el tema musical. Un dia 7 de maig de l'any 1973, Pink Floyd llança com a senzill als Estats Units el tema Money. Aquesta cançó formaria part de l'LP de Dark Side of the Moon, un dels àlbums imprescindibles a la història del rock.
0: L'hem d'escoltar.
5: Sí, perquè si no en Bruno se mos enfada.
0: Avui tindrem temps, però avui que no hi ha Bruno... Bé, no, anava a dir sencera, però no, perquè veig que durem més de 6 minuts,
4: Sí.
0: Vinga, però una bona estona te la sentirem.
5: Eren altres temps, se podien fer temes de 6 minuts.

0: Bé, ja hem dit que era llarg aquest tema, però bé, el deixarem de fons, perquè encara queda més de la meitat de la cançó, el deixarem de fons per contar-vos quina és la programació d'avui.
1: Els dijous, això vol dir que farem part de la programació des dels estudis d'Uport de Pollença. Mireu, el primer que farem a les 10:15 és precisament connectar amb un moll, amb en Bruno, que tindrà una entrevista amb la Junaina Campomà, la delegada d'un moll, per repassar un poc temes d'actualitat que afecten això, no nucli costaner. Avui també parlarem a Menys i Bovici.
0: Perquè ja ho van dir que hi parlaríem, però no.
1: De la jornada esportiva solidària. Aquests alumnes que estan preparant la jornada esportiva, és demà, no? La jornada?
0: Sí, demà divendres.
1: És demà. I demà us han de contar què és que tenen preparat en el poliesportiu per aquests alumnes de les escoles de Pollença. Després, a partir de les 11:05, parlarem amb Pere Bonet, el director artístic del festival, recordant que ja se va fer la presentació oficial, ja tenim un cartell complet, ja se venen els abonaments. Enguany estem, diguem, de celebració una mica especial perquè són 65 anys del Festival de Pollença i de tot això n'hem de parlar amb ell. També tindrem un repàs a l'actualitat, l'informatiu de migdia. I avui acabarem a les 12:15 xerrant amb el metge pollencí Joan Carles Marc, perquè fa unes setmanes va publicar el seu llibre Más de 11, com és això? Ah, Más de 11 vides, anava dient. Más de 11 vides, que parla sobre el suïcidi. I aprofitarem idò per fer una xerradeta amb ell. Això és un dematí, o cap vespre, petit plaer. En Bruno i en Jaume seran amb vosaltres a partir de les 5. Hi ha Montfudi a les 5:30 i a les 6... En Jaume ha de fer una bona entrevista, una
0: Jaume
1: bona especial.
0: Jaume s'estrenarà.
2: Sí, en Jaume que tremoga.
1: Pollença Folk. Hem de parlar de Pollença Folk, que ja has dissat, que tenim banda, grups mítics.
2: Sí. Venen Figues d'un altre paner, venen el romancer i ve música nostra, emblemàtics. I després que la cloenda serà amb Escorrefoc de Cada Bou.
0: I entrevistaràs els representants de cada un d'aquests grups avui cap vespre, coneixerem un poquet més com serà aquesta segona edició de Pollença Folk. Hem de destacar qualque cosa avui?
1: Tota la gent la podem destacar.
0: I de vinga, on anirem i la farem avui més tranquil·lament.

0: 9:52, començam el repàs de l'agenda. Recordeu que estan obertes les inscripcions per la cursa marinera. Encara faltes, dia 11 de juliol, aquesta cursa tan mítica de l'estiu, però ja vos podeu apuntar a Elite Chip.
1: També recordem, per exemple, que les inscripcions estan obertes per qui vulgui anar a la trobada de gent gran a Lluc. Se fa el dia de 7 d'aquest mes i ho organitza el grup Güell, però l'àrea de benestar social, l'Ajuntament, facilita el transport. Per això han explicat que el preu serà de 10 euros per transport i dinar allà mateix i les inscripcions se poden fer fins dia 12 de maig, fins dimarts de la setmana que ve. Per apuntar-se cal primer reservar plaça, se pot fer o per telèfon o en persona a Benestar Social, després s'ha d'anar a fer el pagament i finalment s'haurà de presentar el justificant.
2: I pel que fa al Festival de Pollença, vos recordam que teniu fins dia 8 de maig, que es podran comprar encara les oficines del festival el paquet d'entrades per al concert d'enguany. Estaran disponibles els abonaments de 3, 4, 5 o 6 dies i també de tots els concerts.
0: Informacions d'entitats, com per exemple la tercera edat de Colònia, dia 1 de juny, tenen una excursió cultural per visitar un museu de ferrocarril de Mallorca, el mercat de Manacor, i dinar al restaurant Molí d'en Sopa, tot això per 30 euros. Les inscripcions s'han de fer pagant directament a Caixa Colònia.
1: I recordem que la propera campanya de donació de sang serà dia 22 de maig i se farà en un centre de salut de Pollença, en UPAC, que revisa d'esbac, de les 4:30 a les 9. Vos ho doim en temps perquè pugueu reservar la vostra cita, triar l'hora, que vos vagi millor. Heu d'entrar a donasang.org.
2: I Can Boom faran intercanvi de roba infantil, accessoris i juguetes. És avui, dijous, 7 de maig, de 5 a, serà de les 5 a les 7 d'avui de cap vespre, al seu local. I com funciona? Duis tot allò que se pugui reutilitzar per altres infants dimarts 5, entre les 5:30... No, això és passat, perdó, m'he colat.
0: Ja ho enduï.
2: Sí.
0: Ja ho enduï, ja ho enduï. Ja ho van endur dimarts.
2: És a dir, ja ho vol dur.
0: I ara tenen aquest val que ho han de canviar.
2: Farem en tònera marrera i deim que és avui, dijous...
0: Avui és el moment d'anar a canviar el val.
2: Exactament.
0: Suposo que si colgo de qualque cosa avui, ja crec que sí. Benvingut serà.
1: Ja també ho crec.
0: Sí. I anem ara a fer un repàs a les propostes que hi ha de gent de dia a dia. Avui és dijous, ja hem avançat, però vull tornar-me a recordar que hi ha conferència de la UOM, com cada dijous, la xerrada d'aquesta setmana du per títol, és llarga, de l'òrbita al cementer, atalaiant la sequera des de l'espai. Mesurarem el pols de l'anyada a través dels ulls dels satèl·lits. És a càrrec del doctor Joan Bausà, del Centre de Tecnologies de la Informació Geogràfica, i totes les xerrades de la UOM se fan en un saló cultural d'un moll a les 6 de cap vespre. Són gratuïtes i recordeu, els usuaris teniu un autobús gratuït que surt una hora abans des de Pollença.
1: I avui també a Cineclub, al Club Pollença, la pel·lícula Yo te creo, és a les 8:30, les entrades valen 4 euros socis, 6 euros no socis.
2: I demà divendres, conferència Comerç Internacional del Petroli, el seu transport i finançament, de la mà de Giorgio Comotti, que és trader de commodities. Serà a les 7 al Reu Conàutic del Parc de Pollença.
0: I ja ho han dit, tornem a recordar dissabte, segona edició del Pollença Folk, a partir de les 6 a la plaça Miquel Catllong, tot és gratuït, en l'actuació de Figuera d'un altre paner, a les 9:45 Música Nostra, a les 9:15 Nou Romancer, i a les 10:30 el correfoc a càrrec dels dimonis cada bou en colles convidades.
1: Diumenge hem de dir que de matí hi ha una trobada d'escoles de Vall de Bot que organitzen des d'Aires de la Cala i que se fan un claustre de convent de Sant Domingo. I acabam també diumenge recordant-vos que hi ha un altre concert al cap vespre sobre el viatge d'hivern. Aquest és el títol de l'obra que va escriure Schubert i que interpretaran el tenor Marcus Schaffer i Francesc Blanco al piano. El concert diumenge a les 7 al Museu Dionís Bennassa i les entrades es poden comprar a euroclàssics.es o tiquetib.es.
2: I pel que fa a exposicions, vol recordar que segueix a la Iglesia del Convent de Sant Domingo l'exposició Cavall Bernat, la muntanya màgica. Serà fins dia 14 de juny, oberta de dilluns a diumenge, des de matí a les 10:30 fins a la 1:30 i es cap vespre de les 5 fins a les 8. També a Can Llobera, els que ens empodera, exposició fotogràfica a càrrec de Camila da Silva amb imatges de les usuàries de Prodis.
0: I demà a sobre fins i tot un minutet i mig. Tranquil·lament arribarem amb unes publicitats a les 10 en punt. Connectarem amb el butlletí l'actualitat d'IB3 Ràdio i després ja connectarem amb els estudis del Port de Pollença, on tenim en Bruno, i repassarem com cada dijous l'actualitat d'aquest nucli del nostre municipi a la delegada Jonaina Campomà.

0: Som Jombilàs 360. Contacta nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
1: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
2: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
3: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
4: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
5: Sofia, que escoltes?
6: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
5: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
6: Les veus que connecten amb el teu poble.
5: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
6: El 107.9, Ràdio Pollença.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
8: Bon dia. Després d'unes hores complicades en els accessos a Palma, sembla que la situació del trànsit comença a millorar, tot i que en qualque punt encara hi ha retencions. Connectam amb la DGT. Dani Fornés, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
9: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, hem tingut un matí complicat. Un accident a l'altura de la sortida cap a Esquerrera, o a la via de cintura, en sentit aeroport, ha provocat retencions importants que han arribat pràcticament a Costa d'en Blanes. Així és que ha estat una retenció bastant important. Ara mateix queda encara algo de tràfic lent a l'altura del túnel de Gènova i també a la zona de les escoles, però poca cosa. El vehicle ja n'està retirat i això està fent que la circulació a poc a poc se vagi normalitzant. També a l'autopista d'Inca, just a la incorporació a via de cintura, en sentit cap a Andrats, també havia hagut una petita topada i certament també havia provocat importants retencions en aquesta via, pràcticament des de Marratxí fins a l'arribada de Palma. També hi havia bastanta retenció. Ara mateix també en aquest punt també s'ha suavitzat la retenció, encara queda alguna cosa, però poqueta cosa allà. Allà la circulació pràcticament està normalitzada. És tot. Molt bon dia.
8: Gràcies, Dani Fornés, per aquesta darrera hora i pel que fa a la crisi sanitària de l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, es reuniran avui matí amb el president canari, Fernando Clavijo, per abordar la situació del creuer afectat pel brot víric. L'embarcació va sortir ahir vespre de Cap Verd i està previst que arribi a les Canàries, a Tenerife, aquest cap de setmana.
10: En una entrevista a l'informatiu matí, el coordinador de la unitat d'infecció hospitalària de Manacor, Xavier Mesquida, ha explicat que no veu possible que repeteixi una pandèmia com la de la Covid. Recorda que aquest lantavirus no és un virus nou, sinó que és ben conegut a Amèrica. A més, diu que té una transmissió molt més limitada, amb només un centenar de casos registrats cada any arreu del món.
11: Hem de tenir en compte que un vaixell, un creuer, s'hi junten moltes persones. En aquest cas era un creuer de luxe i per sort no hi ha tanta de gent, però s'ajunten moltes persones a dins d'un espai tancat, per tant, facilites molt la transmissió. Hi ha hagut aquests casos. Si això no hagués passat dins d'escloure, probablement tu i jo ara no estaríem xerrant d'això, perquè no mos hauríem enterat, perquè seria uns dels més casos que hi ha cada any.
8: En plana laboral, les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys de tot l'estat espanyol, també aquí a les Balears, avui fan vaga, reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic d'educació infantil.
10: I també millores salarials i la dignificació de les condicions laborals. Els serveis mínims requereixen avui un director a cada centre i una educadora per cada 3 classes. La patronal els considera insuficients. Aina Caimari és educadora de l'escola infantil Ses Cases Noves de Marratxí en declaracions a IB3 Ràdio.
12: Reconeixement de la nostra professió, baixada de ràtios, parella educativa i millora salarial. El 0-3 és on comença tot, és on s'inicia aquests infants que agafin confiança, seguretat, després a nivell emocional també necessiten un bon reforçament des de baix. Si nosaltres no fem una bona feina, després és molt complicat continuar que ells se vagin desenvolupament d'una manera integral.
8: I de la política, avui destacam que tindrà lloc a Formentera la 4ª conferència de presidents.
10: Comença d'aquí una hora, a les 11 del matí, i estarà presidida per la presidenta Marga Proens. I assistiran els responsables de tots els consells insulars. Entre els temes que es tractaran hi ha els efectes de la guerra a l'Iran, l'habitatge i qüestions relacionades amb la mobilitat i les costes.
8: Arribem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
7: Més informació a ib3notícies.com.
13: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio. Jo...

0: show. You get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. All right. Bé, molt bona. Nosaltres seguim en directe agafant la connexió des del port de Pollença i, com sempre, ho dijous a partir de les 10, fent la connexió, l'actualitat amb el port de sobreport de Pollença, perdoneu, a la regidora delegada d'Humoy, na Junaina Campoma, que l'hem de saludar, la tenim aquí en els estudis d'Humoy. Molt bon dia, Junaina.
1: Molt bon dia a tothom.
0: I de, bé, moltes coses que estan per venir en el port de Pollença properament. Hem de comentar, per exemple, aquestes banderes blaves que s'han mantingut. Hi van comentar un poc a la tertúlia també les converses literaris que han tornat a Formentor. Però bé, per on vols començar? Tenim molta cosa de la que xerrar.
2: Bé, jo crec que en el final, de qualque manera, Pollença, Port de Pollença, tota la nostra zona, també torna a estar al dia en un punt, diguem, de mediàtic, i, però també per bo, no? Jo crec que quan són bones són notícies que no sé, que de qualque manera ens relacionen a la cultura, que ens relacionen amb una millor llamadament, està bé. I les converses literàries de Formentor, aquesta tornada, no? Aquesta tornada de, que s'adonen aquest Premi Formentor i aquestes converses, bé, encara que sigui un esdeveniment que realment la majoria de gent de Pollença no hi participa, tampoc és un esdeveniment de molt d'alt nivell, direm, d'èlit o d'alt nivell, però sí que és vera que nosaltres al Manco estan contents de que se xerri de Formentor en positiu quan aquests darrers anys, com han xerrat quan han fet un nou planejament de Formentor i no com a anys anteriors que de qualque manera les notícies Formentor sempre era si és bocament de l'hotel, que si mal... Per dir, jo crec que recuperar un poc aquesta imatge de Formentor com un lloc diguem, que han de preservar, això està molt bé.
0: I bé, ahir en vàrem parlar que és un fet històric, que tornin, que tenen moltíssima història des dels anys 60, però han de parlar més coses d'Humoy en quant a les banderes blaves, no? que s'han mantingut aquestes tres banderes.
2: Sí, no, jo, a banda de les banderes, que ara m'ha vengut en el cap, que també vaig veure en un cert, perquè això de l'esdeveniment de les converses és dia, crec que és dia 1 o 4 de novembre, sí. Però han vist anunciats que també dia 14, crec que és 14 de novembre, o sigui que també és el mes de novembre, després de tota la temporada, que se farà com una ruta literària damunt d'Agatha Christie, amb una, aquesta plataforma, no?, que se diu Ruta Wow, i que bé, de qualque manera també... està bé, perquè és una cosa que sempre no han sentit xerrar, jo crec que moltes vegades, i aquesta sí que serà com a més propera, jo crec que el que la veurem més directament, però bé, que també crec que és un acte cultural, que una, és un personatge que ha fet un... Independentment que t'agradi la literatura sobre crims o no, ningú jo crec que pot dir que no coneix un nom de Agatha Christie.
0: Va fer una obra amb un, que té un nom de Pollença, que era Problemes a la Badia,
2: sí,
0: de Pollença.
2: Sí, a més, sembla que és una obra que en el final no és la típica seva de crims, sinó que de qualque manera és de conflictes personals, de com a tema, no? I que també reflexa un port de Pollença idíl·lic, de descans, dos inicis, dos anys de turisme, dos anys 30, que per tant jo crec que també crec que hem de conèixer i recuperar un poc a poc aquesta imatge. Però bé, com tu bé deies, també en el final han recuperat, bé, han recuperat, han mantingut en aquest cas les banderes vermelles, han adormit, perdó.
0: Blaves, vermelles no.
2: Ai, fatal. No, les banderes blaves a les platges de Formentor, Cala Molins i Cala Barques. A banda de la Covid, en el 2017 ja se va perdre la bandera de Tamarells, no

0: mancances més principals, a part de que ja han fet moltes actuacions, no? Però de canvi de quadres elèctrics, d'estacions impulsores, sistemes d'alarma, que això crec que també ens ajuda molt a fer aquesta prevenció de vessaments a la mà, que és un tema que preocupa molt i que al final ens preocupa també a tots i que ens dona problemes. Però bé, com que treballem molt amb això, també tenim, diguem, treballant molt per recuperar un poc la qualitat en un màxim que puguem de les nostres zones de bany. Jo crec que també és una bona notícia que els mantinguem i que continuem fent feina en aquest sentit.
1: Perquè aquestes banderes, per posar en context, són un reconeixement o es indiquen una zona segura de bany?
0: Bé, al final és cert que les banderes blaves hi ha molta gent... com diria jo, gent que ho troba molt positiu i gent que ho troba molt negatiu. Per què? Perquè les banderes blaves també tenen en compte molt de serveis que se tenen les platges, serveis que donen les platges. Per tant, són platges molt urbanes, en aquest sentit. Si tenen hamacats, si tenen banys, si tenen, en fi, una sèrie de serveis. Clar, tal vegada no és la idea que nosaltres tenim de platges o cales que ens agradarien, que són cales més tipus verge, no? que no necessàriament han de tenir tant de serveis. Per tant, també és vera que no tenir una bandera blava no significa que no tinguis una cala o una zona en molt bon estat.
1: Es diguem a les platges més transitades.
0: Més transitades, amb més afluència de gent, i bé, vull dir, socorrisme, etcètera, no? És el que tu dius, segures i de serveis. Jo crec que combina les dues coses. Bé, és vera que nosaltres aquestes tres zones que ara tenen la bandera blava, com tant la de Barcús com la de Tamarell, són zones de gran afluència de, diguem, de banyistes, i no són cales i no són zones. Però bé, sí que és vera que és un poc, a vegades hi ha gent que diu, bueno, tu pots tenir, en realitat pots tenir, també hem de dir que això és una organització privada que dona aquests guardons i que ningú t'obliga a presentar-t'hi, i que pot ser que hi hagi molts llocs que ho compleixin i que, no, i que de qualque manera no tinguin la bandera, no? I bé, pagues, de qualque manera pagues unes taxes per fer papers perquè te puguin avaluar, etcètera, etcètera, perquè te fan una avaluació, però bé, és voluntari, de qualque manera, no? Però bé, sí que és vera que és un reconeixement que ja fa molts anys i que de qualque manera molta gent ho té com un... reconeix, no? Quan diuen si té una bandera blava o no, reconeix, ho veu com un símbol de que està millor o pitjor. Però és vera, hem de definir que som... se refereix sobretot a zones d'afluència, de banyistes, com tu dius, de temes de seguretat, temes de serveis, però bé, no vol dir que no tinguis altres zones que estiguin molt bé, de qualitat, excel·lent, cales verges o cales sense tant de servei, i que de qualque manera estiguin beníssim.
1: I també, anant a l'estat de la qualitat de l'aigua, se va tancar una platja aquest hivern, i com està aquesta platja? Ja s'ha tornat a obrir fa temps?
0: Sí, ja. Només va ser un incident i molt puntual, i ja s'ha tornat a obrir. Ara tenim, de fet vàrem fer, ja s'ha començat, no?, control d'analítiques de les platges. I també se'n fa un en un començament, just abans de començar les platges, perquè de qualque manera també tenim un control de sanitat en les nostres platges, i Sanitat ens va enviar els resultats i van ser previ a la temporada, esperen mantenir, diguem, la bona qualitat de la zona de bany, que ens va dir que eren uns resultats que Pollença havia tingut en el seu moment millors que havia tingut. Per tant, estan contents en aquest sentit. Però bé, sempre és vera que és un repte i és una... poden sortir incidències. Jo recomano, i sempre ho dic, i aprofit per dir-ho aquí, perquè nosaltres també podem ajudar a que això sigui així. La majoria d'incidències que se produeixen no són per avaries de la maquinària ni avaries de les canonades. La majoria d'incidències que se produeixen i que provoquen vessaments, perquè hi ha bossos que fan que la xarxa clavegueram no és una xarxa estanca en un 100%, perquè és impossible. Llavors, quan hi ha uns embossos, sempre troba lloc l'aigua, perquè és igual que una casa, no? Tu tens una canonada d'aigua i sempre troba la via, no? A vegades arriba a les pluvials, que al final és el que fa que se provoqui el vessament a la mà. Per tant, aquí hi ha dues coses que podem fer. Jo crec que hem de fer feina a nivell institucional, que és la nostra feina, la nostra responsabilitat, fer el possible perquè això no passi, revisar, fer un seguiment de les canonades, etc. Però també tirar per el clavegueram el que toca.

0: no tirar el que no toca. Per tant, vull fer... A vegades troben coses que pareixen inverossímils. Camis de tesbol, que és... Jo no sé com ho fa la gent.
1: Sí, és com ha ficat això per allà.
0: Però bé, la veritat és que el problema principal són les tabaletes. Aquestes tabaletes que, no sé, molta gent veig que s'ha acostumat a emplear per anar al bany, no se poden tirar a la tassa, per molt que diguin que són biodegradables, perquè potser són biodegradables en no sé quant de mesos o no sé quant d'anys, però sí que és vera que produeixen en la grassa que sempre va en un clavegram o per establiments, que també no haurien de tirar greix, no? Fan unes bolles com unes crostes que pareixen pedres, però vull dir, que ho veiem cada dia. Formen un... i llavors fa un embòs i aquest embòs al final és el que provoca majoritàriament la majoria d'incidències que provoquen vessament. Per tant, nosaltres també podem ajudar a que això no passi. Jo crec que ho hem de tenir present i molt clar i hem d'ensenyar als nostres fills, nosaltres no ho hem de fer. És molt fàcil tenir un cubell petit o tirar-ho en un poal de fens de rebuig. Tampoc no és cap problema, però no emplear tauletes per tirar-les a la tassa.
1: N'hi ha de paper, també, no? Que no són biodegradables, però que són de paper aposta. Perquè les
0: no, però és que no s'ha de tirar cap tauleta. Només se pot tirar un paper de cel·lulosa o paper de vàter que coneixem. Les tauletes, qualsevol, que te diguin, totes provoquen aquest problema. Per tant,
1: encara les que diuen que se poden tirar...
0: Sí, encara les que diuen que se poden tirar no se poden tirar perquè provoquen problemes. Inclús te poden provocar problemes també la teva pròpia vivenda o el teu propi habitatge. Jo crec que amb això hem de ser molt conscients. Vull dir, què fan aquestes marques? Jo crec que hauria d'estar més controlat. Això també ho he de dir, perquè no només ens provoca problemes a nosaltres, provoca problemes a nivell mundial. Vull dir, en el final... provoca problemes a totes les xarxes de clavegram del món. Vull dir que, perquè això, i crec que amb això, no ho sé, hi hauria d'haver una regulació molt més estricta, però clar, que inclús com hauran d'arribar, no ho sé, jo crec que arribaria com un tabac, allò de que al final totes les xarxes hauria d'haver un prohibit, i aquest prohibit, el que te fa mal, doncs sí. Això fa mal en un clavegram, per tant no s'hi pot tirar. Però clar, ells venen molt, diguem que s'hi poden tirar. I això és un problema que creem entre tots.
1: I de... ja sabeu, no tireu aquestes tauletes que si no se fan bons i al final ho haurem de pagar tots. Però bé, seguint amb més temes, ja veiem, bé, ja des de fa temps, l'afluència de turistes que hi ha, i sobretot en un port de Pollença, i com està el servei? Heu reforçat? Ho serveix de qualque manera, de neteja o de manteniment de carrers, com us prepareu per la temporada?
0: Bé, nosaltres ja han reforçat el sistema de recollida de fens amb més personal per l'estiu. També és vera que tenim ja un pla de residus, un nou model de residus, de recollida de residus molt avançat, que ja vàrem adjudicar, i que per tant, tal vegada també abans de l'estiu farem una prova pilot a una zona, però sí que a partir de setembre se farà la implantació, diguem, definitiva, no? d'aquest nou model que canviaran tots els contenidors de fens, que se recollirà la matèria orgànica, etcètera, etcètera. No? Camions també se modificaran, jo crec que serà una passa important. Però bé, el servei també ara s'ha reforçat. Després, en temes de neteja, també hem reforçat el servei. Ja tenim una nova maquinària de donar aigua en caixa, ja en tenim dues, d'aquesta manera, podem aparcar més lloc de municipi i sobretot el que necessitem l'estiu, per tant, hem reforçat tot el que és la neteja viària, no? I el tema de clavegram, com he dit, bé, nosaltres també ara creiem pres reforçaran també el sistema de vigilància també de clavegram. Però també fem feina, jo crec que ara aquestes setmanes, des de l'àrea de serveis, sé que és un tema que sempre queden coses pendents, perquè no podem arribar a tota l'agilitat i més aviat, o sigui, tan aviat com nosaltres voldríem, però sí que és vera que ara s'estan solucionant moltes de qüestions de les aceres, de les voravies de Joan 23, de carrer Llevat i d'un parell de carrers més. S'estan fent molt de feina d'incidències. Sabem que a vegades, quan hi ha una rajola que s'aixeca, que està més alçada, pot provocar problemes a les persones que hi circulen, però provocar caigudes, tenim línies verdes, tenim avisos, i bé, és vera que ara fem una campanya intensiva en un parell de carrers. segurament hi ha zones que necessiten un tractament a la millor més integral, però crec que estan bastant fent feina en aquest sentit. Després també Enser ha posat fa aquesta setmana també una batuda asfàltica, no?, a paviments, perquè abans Enser, quan feia les, sobretot Enser el que fa el tema d'asfalt, és que quan te fa una connexió o renova una connexió, hi ha un problema la connexió teva d'aigües residuals. Tots sabem, si ara tu vas per un carrer i veus el carrer, veus que, com aquella retxa que va una, no? com notes un color diferent, que sí, va cap a una casa, s'empleava asfalt fred. Aquest asfalt fred, per tapar, què passa? Té menys resistència i s'enfonsa molt aviat. Per tant, molt de clots que veiem provocats en aquestes qüestions és perquè durant molt d'anys s'ha utilitzat asfalt fred. Nosaltres, veient que això al final ha arribat a provocar un problema molt greu a tot, quasi tots els carrers de Pollença, bé, hem cert també, s'ha renovat i el que fa és ara fer com una herbatura asfàltica amb asfalt calent, no? I subsana, diguem, tots aquests clots amb asfalt calent que són més resistents i aguanten molt millor. I ara hi ha tres dies de, que tenim 6, 7 i 8 també de fer una batuda molt de carrers de Pollença també amb aquesta asfalt calent per subsanar aquests clots provocats per al final és per la instal·lació o millora de lo que és la connexió d'aigua residual. Vull dir que no és que... Però bé, al final han anat durant aquests anys provocant aquests problemes i intentant fer campanyes per solucionar-ho. També és vera que jo crec que també hi ha una millora, que això des de l'àrea de policia, que s'ha anat pintant tots molt de pas de peatons.
1: Sí, això ha estat aquests dos, tres darrers dies.
0: Clar,
1: que
0: sí, això també era una...
1: Per tot... Que s'anava teant un...
0: Exacte.
1: Temporalment, sí, sí.
0: Això era una demanda també... Que hi havia molta gent que ho demanava perquè hi havia pas de peatons que ara no se veien, etcètera, etcètera. I bé, des de l'àrea de policia també s'ha fet una repintada, per dir-ho d'alguna manera. No, no és que s'hagin fet pas de peatons nous, sinó que repintar, jo crec que també en aquest sentit han fet des de totes les àrees que puguem, també des de l'àrea de jardineria, des de l'àrea de medi ambient, totes les àrees puguem, diguem, millorar diguem, el sistema, l'espai públic i millorar el manteniment, no?, del nostre espai. Jo insisteix que la manera més ràpida d'arribar, de fer arribar una incidència a l'Ajuntament és a través de la línia verda. Per tant, aconsella a tothom que se baixi. És una aplicació molt senzilleta, que tu la pots fer de forma... O sigui, tu pots... Només basta enviar una foto o sense enviar foto. Basta posar un número de carrer i el que has vist, i també ho pots explicar sense haver d'enviar foto. I de qualque manera també pot ser anònima, no necessàriament tu has de dir qui ets, si no t'interessa, o si tu vols que te respongui, no, que se posin en contacte la persona que fa la incidència, també pot deixar el telèfon i se te posa en contacte. Per tant, però això sí que és la manera més directa de com ho saben i és més ràpida.
1: També abans d'acabar m'agradaria comentar que aquest cap de setmana el Port de Pollença s'haurà afectada per l'Ironman, aquesta cursa anual. Sí que nosaltres tenim sort que és ben prestat, que se'm estan les carreteres de 7:30 a 11 la del Codi Pollença i la de Pollença Lluc des de les 7:55 a les 12:20. Però bé, m'imagino que també tindreu feina, no?, des d'això que han col·laborat amb l'Ironman.
0: Bé, jo crec que és la policia ajuda i l'àrea serveix en posar barreres i, en fi, jo crec que amb això mos avisen i al final hem de qualque manera d'acceptar, no?, el que mos diuen i els horaris que donen. Anem, és una prova que és un triatló, 3.800 atletes, biciclisme, peu, no?, i natació, tot això. Majoritàriament el CUDI és el municipi,
1: sí, l'Ajuntament que
0: més afectat, pas, no?, però sí que és vera que també totes aquestes curses sempre provoquen incidències i problemes. Però bé, per això també han d'avisar, i això un poc és l'idea de fer-ho avui, de que dissabte de matí, dia 9, estigueu pendents de, segons la zona que vos hagueu de moure, estigueu pendents de quins, de on vos poden tenir problemes, però tenir problemes a l'hora de transitar en el cotxe.
1: I de bé, Junaina, nosaltres hem
0: convidar,
1: acabant, però...
0: Hem de convidar dissabte, que vinguin a Port de Pollença, a la plaça Miquel Callón.
1: No Pollença Folk.
0: No Pollença Folk, a les 6, que a música nostra, nou romancer, i bé, i acabam també amb un correfoc.
1: Celebrant-ho 20 anys.
0: Que celebra, no? 20 anys, per tant, hi haurà festa fins tard. A partir de les 6, tothom a la plaça Miquel Calló.
1: I diuen que, bé, després de tots aquests concerts, aquest espectacle que faran un dimonis és bastant especial, així que... que ja sabeu, mira, puc recordar ràpidament, ara si ho trob, aquí dissabte a les 6 començarà la plaça Miquel Catllong, és gratuït també ho han de dir, que això estira molta la gent també, aquí a la plaça
0: sí.
1: Quart de Pollença, Figuera d'un altre paner, a les 7:45 música nostra, a les 9:15 nou romancer i a les 10:30 començarà el correfoc a càrrec de dimonis de cada bou. I de bé, Llunaina, moltes gràcies. Avui ho hem fet un poquet després,
0: sí.
1: Però hem comentat bastanta cosa. No?
0: Bueno, gràcies a tothom i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
2: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: I arriben ja a les 10 i 37 minuts i ara sí, avui sí, vos hem de contar el que estan preparant us alumnes d'un grau superior d'animació socioesportiva de l'Institut Jean Cifra de Colònia. Ja sabeu que cada any organitzen una jornada solidària al poliesportiu de Pollença. Això ja és demà. I ara tenim dos alumnes, en Marc Soler i en Lluc Colomà, que molt venen a explicar un poquet tot el que estan preparant. Bon dia, Marc, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, i tu?
0: Bé, i Lluc, bon dia.
2: Bon dia, com va?
0: Bé, sí? Bé. Que avui estàu de descans, avui vos toca promocionar aquesta activitat. Vosaltres sou dos responsables de donar-li promoció en aquesta jornada, no?
1: Bueno, sí, vol dir d'aquesta manera, sí.
0: Vos repartir un poc les feines,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Clar, sí, ens diuen qui vol fer això i, bueno, com que som d'aquí, pues mira, mos feia a prop i més o menys sabem com va un poc la cosa i vàrem dir de participar amb això i...
0: I ara que... me deia, en Lluc, que tu no havies vengut mai a la ràdio, Lluc.
2: No, jo no, jo mai.
0: Mira, ja era hora, idò.
2: Sí, bueno.
1: Jo tampoc,
0: en Soler,
1: jo,
0: sí.
1: Un pit de petit.
0: Un pic amb el teu germà, en Mateu,
1: sí,
0: te
1: sí,
0: va
1: sí,
0: fer
1: sí.
0: venir. De petit, ja fa estona, idò.
1: Uf, ja no me'n recordo, ja de que van xerrar, però bueno.
0: Bé, d'avui sí que saben de lo que heu de xerrar. Vosaltres estàu cursant primer grau superior, no?, d'animació socioesportiva.
1: Mm? Mm-hmm.
2: Sí.
0: I sou el que organitzeu tot el que hi ha demà en el poliesportiu. Men, què és la jornada esportiva?
1: Bueno, pues la jornada esportiva vendria a ser un conjunt d'activitats que feim per als alumnes de primari i de primer d'ESO. Ja vendria a ser gent d'aquí de Pollença, com tant de Port de Pollença. I són activitats més que res lúdiques per passar una bona estona amb un nins i que un nins s'ho passin bé, sobretot. I bueno, si vols comentar lo de la identitat.
2: Ah, sí, i claro, jornada solidària també perquè tot el que guanyam i tal, perquè bé, nosaltres a les escoles vàrem demanar si volíem fer una petita aportació econòmica i tot va dirigit a Baimar, crec que se deia, del Port de Pollença, potser, i això, tot el que guanyam i tot el que feim, pues, va tot allà.
0: Se'n va a l'Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares.
2: Així és.
0: Imagina't que na Cati, la presidenta, serà per allà demà.
1: Sí,
0: no sé, voleu de fer la donació, no?
2: Sí.
0: Vinga, anem a comptant. A quina hora comença?
1: A les 9, no? Si no
2: sí, a les 9. Comencem a les 9.
0: De 9 a 1.
1: A 1.
2: Sí.
0: I juntau us alumnes de 6 de primari amb un de primer d'ESO,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Dir... 6 de primari de Costa i Llobera, de Joan Mas i de...
2: Bé, i de tot Humoll.
1: Sí, de tot Humoll.
0: Totes les escoles.
2: Sí.
0: I... Sí, i amb un de primer d'ESO, és a dir, un més grans de les escoles amb un més petit dels instituts, que així de sisa ja saben un poquet, comencen a conèixer gent d'altres escoles, que és el que se trobaran l'any que ve. Com és el funcionament d'aquesta jornada, men? Quantes proves esportives o
1: sí,
0: com ho mencionem?
1: Consisteix de 10 proves esportives, el que van de tot. Antes d'enviar-los cap a les grades d'un camp de futbol i tal, els ordenem per files. Tenim, no sé si són 30 i pico noms.
2: Sí, crec que són cada... Hem fet grups i cada grup són 33... No, cada grup són 11. I juntam 3 grups a cada estació. I cada estació estiran 33 persones.
1: Claro.
2: I són 10.
0: I el grup ja venen fets d'ells.
2: No, no, els hem fet nosaltres.
0: Sí,
2: ho hem preparat nosaltres perquè sigui arribar i ja només que cridar-los.
0: Clar, això fa estona que hi feia feina, i dona.
2: Sí,
1: hem fet feina. No ve d'ara. Sí, i res, els anem col·locant un poquet per ordre i després una companyera meva i jo els anem citant ja cap a les grades. La meva companyera se'ls endú i els va col·locant un poquet allà, amb ordre, i després jo vaig dient-ho noms i amb ordre i tal, perquè són molta gent, perquè són 300-400 nits.
2: Sí,
1: si hi ha molta gent, si no se fa amb ordre serà un caos. I els anem dient cap allà.
0: Tu ets l'speaker? Seran l'speaker?
1: Seré l'speaker, ho intentaré fer el millor possible.
0: Us solers, vos agrada això d'speakers,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sempre m'ho han dit.
0: Molt bé, de tot el que era fer d'speaker, i és important aquesta feina allà,
1: sí,
0: perquè hi ha molta gent.
1: Sí.
0: I s'ha de coordinar. Menys tu, Lluc, que t'ha tocat?
2: Jo no m'ha tocat res de l'altre món. Jo m'ha tocat refer l'activitat, bé, perquè cada un, més o menys, cada dos o això, han fet una activitat i l'han preparada i tal, que és el que explicarem en els grups que vinguin passant, i jo, bueno, pues m'ha tocat la meva i com tots els altres.
0: Són molt difícils aquestes proves, aquestes estacions.
2: No són difícils,
0: no,
2: però...
0: No, ho heu passat molt.
2: Han de tenir aquest ganxo, no? Que li agradi, que hi hagi un pot de...
1: Sí, de competitivitat, sí. Que vulguin... Claro, no està aturat. Si la cosa és que no estiguin aturats.
2: Exacte.
1: Intentam sempre que a les activitats que feim, pues que no hi hagi dos, tres, quatre persones aturats, perquè volies anar aquests nins, el que han de fer ara, aquestes 3 horetes a moure't-se el màxim possible i induir-se en un bon gust de boca a casa seva.
0: Clar, perquè vosaltres vos preparau en aquest grau, no sé, bé, sortides, o potser un futur està amb infants o escoles donant classes, per exemple. Això també per vosaltres és un repte,
1: claro.
0: Tota aquesta prova que vos posen en el grau, no?
1: Sí, no és la primera vegada ja que ho feim, hem anat a diferent... Bé, a l'institut ja hem anat a fer qualcunes classes, també hem anat a l'escola infantil.
2: Sí, a l'escola infantil d'Humoi vam anar, no me'n recordo el nom, però sí, hem fet diferents activitats sobre això, perquè, bueno, al final és el que molt probablement fèiem.
1: Allà va ser ben difícil, que venim de 3, 4, 5 anys, uf, qualcun no te creu,
0: va ser un bon repte, que vam anar a la gola.
1: Sí, no?
0: A l'escoleta.
2: Sí, crec que sí, pot ser.
0: O infantil deu cendres. Bé, i de tot això vos ho heu preparat, imagino que teniu un bon esquema. Quant d'alumnes sou que heu fet, que heu preparat totes aquestes proves?
2: Bé, nosaltres a la nostra classe crec que som 15 o així, però que som el que ho preparen tot. Però realment han juntat tots els FPs, o sigui, tant el grau mitjà com l'altre primer de superior, tant nosaltres que som d'animació com el de... més l'apartat més físic, diguem, i tots, tant el mitjà com l'altre superior, ens ajudarà, pues, bueno, que surti el millor possible.
0: Això deva molta coordinació, eh?
1: Sí,
0: feina prèvia. Clar, vosaltres sou grau d'animació socioesportiva i l'altre grau és de condicionament físic. Aquest, clar, animació socioesportiva, no sé si el vostre grau va... Quina diferència hi ha? Aquesta animació, quin camí du?
1: Pues bueno, va un poc més encarat cap a l'ensenyança, no? És a dir, sí, ser professor de...
2: Sí, nosaltres anant més en això, per això feim això i organitzant tot nosaltres a ser professor tant d'esports en raquetes com professor de dos grups, de tot tipus. I ells, més que res, és més apartat de... classes com podrien ser body pump, zumba i tot aquest tema, sí, que és pues, el que més agafen és això.
0: Clar, heu parlat de petits, ara tindreu preadolescents i darrerament també s'està enfocant molt l'esport a la gent gran. No sé si vosaltres heu fet feina ja heu tingut qualque
2: bueno, activitat. Bueno, nosaltres ara encara no, però l'any que ve, que serà segon, sí que haurem d'anar, sí que tenim gent gran. Sí.
0: Molt bé. I de, com dèiem, és un, se diu jornada solidari, on guanyes de benefici de Weimar, i com se recapten els dobbers? No heu contat un poc com és el funcionament per recaptar dobbers per després fer la donació a Weimar?
2: Bueno, nosaltres el que hem fet és, com he dit abans, hem anat a cada escola i cada institut, depenent, i els hem demanat tal, autoritzacions i tal, i a l'autorització a la vegada també hem demanat si volen fer una aportació econòmica mínim de 2 euros. Si volien fer més, podien fer més, i si no, pues eren 2 euros, que en el final no és cap cosa de l'altre món, però per una persona, però si juntam tots dos bés de cada grup, pues ajuda molt, i pues si va a associacions d'aquestes, la gent entenc que és una bona causa.
0: No hi havia abans la col·laboració de Colònia, que segons el punt...
2: Sí,
0: després...
2: crec que sí, això també anava a dir, que Colònia també ha participat i també molt agraït.
1: Sí, hi ha hagut diferents entitats. Ara me'n recordo totes,
2: sí, en tenim...
0: Perquè després també teniu... No donen un berenar?
1: Sí,
0: és que tot això ho dic de memòria d'altres anys que heu
2: mogut. Tenim un de grau bàsic, FP bàsica de cuina, que ens preparen berenars i tal per usar els lots. I també tenim gelats Camp Butxaca, que dona terrines de gelats també per usar lots quan t'acabi tot.
0: Però i... una aturada per berenar.
2: Sí.
0: Mira, ara mirava, per exemple, l'any fa dos anys, el 2024, els punts que els alumnes varen aconseguir, que se varen transformar després de la donació solidària, aquell any va ser per les associacions de persones majors, va ser 3.600 euros. Està bé.
2: Sí, sí.
1: Ja n'hi ha.
0: Ja n'hi ha. Ara mirava si teníem lo de l'any passat. No. Bé, que això m'ha sigut lo de 2024. Idò, a veurem com anirà un guany. Mirarem de venir, nosaltres cada any venim, fem qualque connexió, xerram amb alumnes, xerram amb alguns companys vostres, o bé, si tu ets l'speaker també te tocarà demà.
1: Sí, me tocarà.
0: Marc, ara t'anava a dir Mateu, Marc. Molt bé, i de, a benefici de Weimar, donacions i la gent vos pot venir a veure.
1: Sí,
2: crec que sí.
1: No hi sol haver massa gent no. el dia que és, perquè hi ha feina i tot això. No crec que sigui una hora molt adient per la gent...
0: De fora.
1: Sí, per la gent de fora.
0: Només d'alumnes i professors i mestres.
2: Sí, ja n'hi ha.
0: Sí. No sé quin temps, si demà... mira't un poc la meteorologia de demà.
2: Sí, però de tota forma, si posen que plogués o tinguessin qualque cosa, tenim preparat unes activitats que serien dins el pavellón. O sigui que no tindríem problema a l'hora de canviar.
0: Tenim pla B,
2: sí, sí, tenim preparat per si un cas, que crec que l'any passat va passar això i va ploure i ho vàrem fer dins el pavellón. I, però bueno, de tota forma, si plou també tenim preparat perquè us el lot també s'ho passin bé.
1: Seria una mica més difícil, però bueno, ho intentaríem
0: fer perquè avui queda no... La EMET, no, si plou serà de matinada, en principi no ha de ploure. I si està un poquet tapat, quasi millor, no? Si no fa molt de sol.
2: Sí,
0: no?
1: sí.
0: Molt bé, bé, voleu contar qualque cosa més?
1: Bueno, i lo de... Bé, les entitats eren Colònia, com tu ja has dit, Can Butxaca... Després crec que era la cooperativa de Pollença i bueno, crec que me'n deixo una, però ara no me'n record. Ja, si demà me trobes de speaker, la diré.
0: L'horari de dia,
2: sí,
0: que no s'enfadin. No sé si a vegades hi havia qualcú que donava un berenar.
2: Sí, no sé, pot ser Panort, però no estic segur. Perquè a lo millor...
1: No, Panort ara no.
2: No, i de la millor he ficat la pota.
1: En un professor i va dir que no. Jo pensava que també era Panor, sí. No, Panor, res, mai.
0: Fruita també se donava, sí. Perquè sí, clar, ha de ser un berenar saludable, si vosaltres no donau berenar saludable.
2: Pomes, taronges...
0: La cooperativa, no?
1: Com 200 pomes hi haurà.
0: 200 pomes. I alumnes, en total, solen superar 300, no?
1: 300, 400. Sí. No n'hi haurà per total, però que
0: si hi ha 200 pomes i 300 alumnes ja no anem, home.
1: No.
0: Sí, hi haurà més de 300 gelats, però...
2: Sí, això segur, això s'ho menjaran tot.
0: Molt bé, i de bé, demà vendrem, intentarem venir i deis la llista clara,
1: eh? Sí, sí.
0: La llista de qui és i qui no és, eh? Molt bé, i de jornada solidària, aquesta jornada solidària esportiva que cada any el grau superior, el cicle formatiu del grau superior d'activitat, en aquest cas d'ells són d'animació socioesportiva, ho organitzen aquestes jornades solidàries amb alumnes de 6 de primari i primer de sobre tot un municipi que s'ajunten fent totes aquestes estacions, com diuen ells, totes aquestes activitats se faran durant tot el matí de demà divendres. Ja intentarem venir i mos ho contau.
1: Molt bé.
0: I de Marc Soler i el Colomà, que vagi molt bé. Gràcies.
2: Gràcies. Igualment, gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.
3: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
4: El viajar es un placer que no suele suceder.
3: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. La població de les Balears ha tornat a créixer. En concret, ha guanyat 10.000 habitants en un any, que és un 0,8% més en respecte a l'abril de 2025. A l'arxipèlag viuen ara mateix 1.261.000 persones, segons dades de l'INE.
2: Més de 985.000 són espanyoles i 276.000 són estrangeres, de gairebé el 22% del total de la població. En comparació amb l'abril de 2025, els residents estrangers creixen més del doble que els espanyols. Per illes, Mallorca frega els 980.000 habitants, Eivissa assoleix els 167.000, Menorca compta amb prop de 103.000 residents i Formentera registra el primer trimestre gairebé 12.000 habitants.
1: Canviant de qüestió, satisfacció entre els sindicats que han convocat la vaga a totes les escoletes de 0 a 3 anys de les Illes. A l'espera d'acabar de recopilar totes les dades, a Comissions Obreres i UGT apunten que el seguiment de la vaga és més ampli del previst. Per aportar una primera dada, a una cinquantena d'escoletes de Mallorca, el 100% de les educadores han fet vaga.
2: Entre les reivindicacions, desbloquejar el conveni col·lectiu autonòmic i millores salarials. Ja que la patronal de moment no ha mogut fitxa, Comissions Obreres, el sindicat majoritari al sector, ha convocat a totes les parts a una reunió per al pròxim 13 de maig. A més, els sindicats en reclamen l'administració que s'impliqui en el conflicte. És la responsable, recorden, de modificar el decret de mínims per reduir les ràtios o bé introduir la parella educativa. Escolta'm, aquesta responsabilitat és de la Conselleria d'Educació. Escolta'm, Pepa Ramis, de Comissions, i Jaume Coll, d'UGT.
3: I visibilitzar una vegada més que 0-3 és educatiu i a 0-3 se l'ha de regular.
4: La conselleria, a part de fer d'interlocutor, té moltes possibilitats. Primer, hi ha un decret de mínims que s'hauria de modificar. El decret de mínims que regula tot el tema de 0-3 s'ha de modificar. Tot el tema de 0-3 en els centres concertats també requereix d'una millora. Hi ha una mesa de concertada on se poden negociar millores per a les treballadores.
1: En plana de successos, la investigació sobre la mort del turista britànic de 25 anys a Santa Margalida indica que es va autolesionar copejant-se contra una vidriera. L'impacte i els vidres li varen provocar lesions en el tòrax que li varen causar la mort. És la principal hipòtesi dels investigadors de la policia judicial.
2: El seu cos va ser trobat ahir i el cas ja està en mans de la Guàrdia Civil de Pollença. La policia local de Santa Margalida va trobar el cadàver del jove en un apartament mort amb signes de violència, però no es descarta que, com dèiem, s'autolesionàs després d'una llarga nit de festa consumint alcohol i drogues.
1: I Eivissa tornarà a viatjar aquest cap de setmana a l'edat mitjana amb una nova edició d'Eivissa Medieval, la gran fira que commemora la declaració d'Eivissa com a patrimoni mundial per part de la UNESCO.
2: N'hem parlat a l'informatiu matí amb el regidor de festes de l'Ajuntament d'Eivissa, Fran Torres. Destacava, entre d'altres novetats, la posada en marxa d'un sistema de polseres para localizar los menores.
5: También tenemos las pulseras que las familias podrán poner a los niños y niñas en la muñeca, y estas pulseras lo que hacen es tener un código donde cualquier niño que se pueda perder en la feria, pues con las fuerzas de seguridad podamos encontrarlo mucho más rápido.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio a les 12 en punt.
0: Més informació.

0: La setmana passada se va presentar la 65a edició del Festival de Pollença. Ja coneixem tota la programació, el programa complet d'enguany. Se va donar idò a conèixer amb aquests 7 concerts que ompliran el claustre del convent durant el mes d'agost. També un any més tornarem a tenir audicions comentades que seran enguany el mes de juny. I de fet, la setmana que ve ja hi ha el primer concert, el concert solidari que se fa a fora idò de la temporada i que és el diumenge dia 17. Ja podeu consultar tots els detalls a la web del festival i de fet, com sabreu, si mos heu estat seguint, ja també estan a la banda els abonaments a l'oficina del festival. Bé, per conèixer tots els detalls de la proposta d'enguany ens agrada fer idò la xerrada de rigor, la xerrada que fem idò cada vegada que se presenta el festival amb el seu director artístic, en Pere Bona, que avui ens atén des de l'altre costat del telèfon, per mi és per ciutat. Pere, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, jo molt bé, espero que vosaltres també, moltes gràcies per la telefonada i aquí estem, aquí, un any més, però he de començar. Qui t'he de rectificar?
0: Ai, què he dit? Digues.
1: Has dit que són 7 concerts i són 9, que ja n'han fet un.
0: Bé, clar.
1: Està totalment existós i l'has posat tu de bandes sonores, aquesta folia, tractada per Can Bràs, divendres passat. I clar, dissabte aquí, aquest dissabte no és l'altre dia, diumenge, dia 17, a les 7 i mitja tenim el segon concert d'aquest minicicle que hem batiat com a Festival del Pati, que és el solidari. Llavors ens hem de centrar amb això en tot. També veure que tant i que eren 7 en esclaustre. I efectivament, en esclaustre són 7, més 2 en el pati.
0: Exacte.
1: Les audicions.
0: I les sumes fetes, 7 més 2, un que ha passat. Ja tenim aviat.
1: Hem d'acudir dia de 7 a tot, perquè és la finalitat solidària. I això és molt important.
0: I tant, i tant. En xerrarem molt del concert de la setmana que ve, que mos agafa, cert que mos agafa enguany això una miqueta més bé. Però abans d'anar-nos de la setmana que ve, jo te volia demanar, Pere, com va anar aquest format de la setmana passada, d'això de fer un concert, ja presentació, a més vareu estar mostrant unes imatges ben curioses de Ràdio Televisió Espanyola, d'arxiu, no?, de lo que són aquests 65 anys de Festival de Pollença. Com va anar la vetllada?
1: Bueno, jo crec que la vetllada va anar molt bé. A veure, que des del punt de vista de l'acte de presentació del festival, ja fa anys que assistim en institució, en l'Ajuntament, en l'equip de govern, en el regidor, en la tècnica, doncs estàvem mirant de cada any donar una passa més de poder fer una presentació més solemne. De fet, ja l'any passat ja la vàrem poder fer, amb una actuació també sempre molt bones actuacions, molt contextualitzades en el que és el Festival de Pollença, i en un acte de presentació, però bé, crec que no són moments musicals

0: que hi ha una presentació i un concert, ja que és un concert de la programació del Festival de Pollença, que dins d'aquest nou continent, que és el pati, doncs tu ja pots anar experimentant amb nous formats, amb noves agrupacions, amb agrupacions emergents, amb grups de cambra més petits, amb formats més íntims, que no la gran pressió programadora i de cartell que t'imposa el claustre, perquè és la pròpia història del festival. Llavors, jo crec que va anar molt bé. De fet, totes les localitats estaven assignades. Potser un 10% no va curir, perquè havia estat un poc manipulat, no sé què. Però jo crec que tant els parlaments com aquestes dues clocades d'ull en els 65 anys, que era aquest mini vídeo documental amb imatges que algú del poble encara recordarà de la primera edició fins a les edicions recents, i després s'estrena d'aquesta obra que és Festival Encarregat Antoni Pere Fons, que aprofitant que teníem un quintet de corda, doncs era aquesta fanfara i romans, aquesta fanfàrria, bueno, que la tenim també, la vols passar en per si la voleu posar en àudio o qualque puesto.
1: Ah, fantàstic, clar que sí, ja t'ho dèiem ara ja, que sí, la volem fer, segur. Molt bé.
0: Abans es gaire primer i inventari, no sé com funciona això, que no tots són problemes.
1: Ja ho arreglarem, això. Vinga, i de fet ja la presentació, com dius, un èxit de públic, de, també com deies, no? Per donar una oportunitat a agrupacions emergents, en aquest cas la Cambra Esquintet, clar, és un espai que li dones l'oportunitat de qualsevol manera ser un festival, encara que no sigui només d'agost, però mai se sap, no? Tal vegada qualsevol dia els hi veurem també un festival tan gran com el nostre.
0: Tant de bo, jo crec que molt varen demostrar que tant pel seu interès, la seva frescura, les seves ganes i la seva qualitat, no tinc cap dubte de què els hi tindrem. De fet, amb aquest premi, amb aquest circuit amb Agència Clàssica 2026, faran 12 o 13 festivals aquest estiu. D'aquí anaven al Festival de Segura, i segur que passen per Sant Sebastià, per Sant Ander, i per tots els grans festivals. No? Doncs, ja és un grup bastant corregut, és a Península, i aquí també, però jo crec que aquest circuit i aquests segells de l'Associació Espanyola de Festivals, doncs, donen la darrera empenta per poder tenir ja una carrera professional consolidada.
1: Vinga, això ja ha passat, però anem a lo que mos ve. Com és que enguany heu avançat aquest concert solidari tan pres, no? Només de maig?
0: Bueno, formava part un poquet d'aquest abans i d'aquest solemnitzar la presentació i de trobar un espai alternatiu més íntim, no tan gros, més proporcionat i coherent amb el que s'han de dir, amb una coherència i una ponderació continent i contingut. Clar, en el cost tenim diversos hàndicaps, que és que tenim molt de concerts. Llavors, el públic, tothom té les seves limitacions. Saps què t'ho vull dir? Si concentres molt de concerts junts, resulta que és que el més interessant i el més transcendent de fetes de recaptació, que és aquella recaptació que pugui ser destinada a una entitat social, doncs pot tenir una menor tirada de públic. Llavors, entre això i una certa contextualització artística i aquestes ganes de tenir un circuit paral·lel amb una certa peculiaritat diferenciada des del claustre, doncs s'han juntat tots els elements per fer aquesta prova o aquesta implantació, perquè és molt difícil un festival de 65 anys fer modificacions absolutes. Vull dir, has de fer o intentar implantar unes adaptacions, unes modulacions, i jo crec que enguany hem intentat aquest cicle festival al despati, que tingui una certa peculiaritat, i per això pues, hem aprofitat també perquè estigui oberta i estigui més aïllada en el sentit de que estigui més hi ha una sola oferta i que la gent vengui més en massa encara per poder tenir una bona recaptació per aquestes entitats solidàries.
1: És bé que si no, el mes d'agost molt junta massa coses, i la gent de Déu-n'hi-do està molt plena. Per tant, idò, el concert solidari és ja la setmana que ve, el diumenge, dia 17, en el pati de l'Ajuntament, també un espai que estàu donant vida, o el concert la setmana que ve, la passada i un de la setmana que ve, heu aprofitat aquest indret. Un concert en la soprano Raquel Camariña i el piano Joan Ereau. Mos expliques un poquet què mos proposen?
0: Bueno, el concert solidari, el públic que ve en predominantment, diguem, de Pollença, a Rodalies, que vol venir en el concert, no només per gaudir de la música, sinó amb un valor afegit de voler ajudar i participar a les entitats socials a les quals va destinada la recaptació. Llavors, també és un públic que a vegades no és exactament del mateix perfil des que ve en els concerts d'agost, i que és un públic més, a vegades més nou, més fresc, més obert a altres formats més alternatius, i dins tot aquest context hem intentat fer que fessin un programa que passi per tots els estils de lo que és el lit, la cançó, no? Des de la cançó clàssica, de la soprano clàssica, i en aquest cas tindrem les set cançons, o sigui, que la primera, les set cançons de Falla, que és commemorant l'any Falla, però també farem Esclar de Lluna de Debussy, Sèpre d'Urez, de Gabriel Fauré, Xua, Michel Ninan, de Samuel Barber, i Maina Rosa, de Schumann. Però també anirem avançant i anirem passant per cançó portuguesa, de Fado, Meu amor de Alan Ullmans, Somewhere, de West Side Story, de Bestein, Cloris, de Reinaldo Hahn, The Man I Love, de Gershwin, Luisa, de Jobim, cançó brasileira, Damunt de tu només es flors, de Frederic Montpou, Sé tu mami, de Parisotti, una cançó de Chopin, tots els artistes que mos visiten amb aquest tema d'en Chopin i Mallorca, tothom ha de tocar alguna cosa a cantar de Chopin, i les cançons de Chopin són poc conegudes. Però és que tindrem Alfonsina i el Mar, també, de Daniel Ramírez, i Jo soy Maria de Piazzolla, de Sagaviani, de Corbail. Vull dir que passarem per totes les històries de les cançons, perquè tota aquesta de públic pugui gaudir d'aquest concert. No sé si m'he explicat,
1: sí,
0: o estan
1: sí.
0: Masses temps.
1: Mos fent, no, mos fent idea.
0: Este tema m'apassiona i m'aperd.
1: Mos fem la idea de que això serà un concert que podrà gaudir tothom. Està molt a l'abast de tots els públics, com tu deies, perquè tindrem...
0: Sí, molt bona, i a més és molt bona música de tots els temps. Aquí són clàssics d'esclassicisme i clàssics que no són d'esclassicisme. No sé si m'expliqui.
1: Uh-huh. I tant, sí, sí. I bé, si vols, això és la setmana que ve, et solidari, es per a Baimar, la gent ha d'omplir una altra vegada aquest pati de l'Ajuntament. Abans d'anar només d'agost, se volia demanar un any més, però heu volgut comptar amb les xerrades divulgatives de Pere Estelric per també ja anar avançant una miqueta el que se podrà sentir en un festival durant l'agost. És una aposta segura, ja després de tant d'anys, no?
0: Bueno, sí, és el primer, diguem, el primer subcicle, cicle paral·lel que se va crear, no? Tenim el Festival de Pollença, amb la seva oferta d'esclaustre, teníem, i vàrem fer ja fa anys, el Festival per a tothom, que no és interpretació, però que sí que són xarles i audicions comentades, que se faran durant el mes de juny. El mes de juliol, a Pollença, només hi ha una cosa que es diu la patrona i no ho poden fer res més, i ja molt votam el juliol i passam a l'agost. Per això, crec que aquest encadenament de Festival del Pati en el maig festival per a tothom, en el juny, en el juliol, en tot allà, per poder dir, i en agost, també ens ajuda a rompre el que és un canvi cap dels festivals d'estiu, no? Que és la transició en tradicions, la falta de continuïtat. Jo crec que amb això ja anem donant passes per mantenir com una continuïtat, un rum-rum, que ja duri doncs, un trimestre abans de començar o un quatrimestre abans de començar. I efectivament seran el juny, dia 4, dia 11 i dia 8, i seran sobre temes que ja inclouen la programació, si vols els comentant, si no estan a la pàgina web, perfectament. Dia 4 se xerrarà dels animes varis, perquè l'orquestra de Palau de les Arts farà una peça que diu les variacions de l'Imar d'Edward Elgar, una peça molt, molt, molt trempada, i xerrarem dels enigmes i missatges xifrats que a vegades hi ha dins les obres, no? Uh-huh. Després, aprofitant dia 11, hi ha una audició que es diu Júpiter, Déu i Planeta, la Sinfonia 40 de Mozart, que xerrarà d'aquesta sinfonia, però també farà una contextualització sobre diguem, lo que ha estat el firmament, els astres, les estrelles, els planetes, dins història de la música. Altres peces han abordat el tema tema d'aquest tema de firmament de d'astres dels planetes. I amb això també faig una cuillada d'ull a l'eclipsi, no? Que haurà estat entre els 4 dies al tendrat, no? I aquí veurem amb l'obertura de Tristany i Isolda de Wagner, això que fa molta estona que no s'ha fet un Wagner, encara que sigui l'obertura de 12 minuts, que ho interpretarà a Sossip, un filtre que profetitza el futur musical. Pues aquesta obertura de Tristany i Isolda resulta que des com pas dos o tres té el lloc en el món de la música i de l'estudi de la musicologia, es diu l'acord de Tristany, no? Que és un acord que emplea unes fórmules, unes textures, unes harmonies, que sembla que és la primera vegada, que te deixen ansiós, no? Te deixen ansiós, com de suspense, no? I aquest Tristany, en Pere ho sabrà explicar molt bé, doncs hem trobat que havien de xerrar un poquet d'això, tot i que això sí, pues, el concert de l'Orquestra Sinfònica de les Illes Balears, que és un concert d'aquests, perquè ho dit, el sinfonisme i de l'orientalisme, perquè se farà el concert de Txelo d'Elgar, de Juan Elgar, que també feia les versions de l'Imba, com he dit, però que parem en Xeresade, de Rimsky i Korsakov, en Gaudi, per tot el públic.
1: Mm-hmm. Bé, en Pere Estalrim es pot xerrar del que vulgui, que jo no sé com ho fa, però sempre té el públic embadalit i aquestes sessions, aquesta...
0: És un punyetero. No mos ho dirà com ho fa, no mos ho dirà.
1: Hem d'anar per veure-ho. Les entrades són gratuïtes, però s'han de reservar, perquè com dèiem, tenen molt d'èxit, s'omplen, per tant, ja si voleu, per mi ja se poden reservar a través de la pàgina web. I ara sí, Pere, xerramos només d'agost, perquè tornem a tenir orquestres, tornem a tenir música de cambra, tornem a tenir la sinfònica, tornem a tenir recital de piano... clar, no podem anar, perquè tampoc te volem enredar tant, explicant tot el programa de tot el que mos diran cadascun d'ells, però mos has de xerrar un poquet de quina ha estat aquesta elecció que mos proposes, o mos proposa el festival aquest 65è aniversari d'enguany. Mem.
0: Bueno, men, no sé...
1: Vaig anant per ordre, així no t'emboiam.
0: Si anant per ordre, és el que tu dius, se farà llarg i avorrit. Llavors, jo crec que aquí el festival, enguany, diguem, quins contextes es van fer, quines línies de programació. Bueno, el festival, enguany se fa un homenatge a si mereix, perquè fa 65 anys, d'acord? I aquesta és la posta fonamental. I hem establert que el dia del cumpleaños, l'aniversari, perdó, hem establert que la festa la feien dia 15 d'agost. El concert de dia 15 d'agost, Freiburg Barroc Orquestra, Eva Bori, violí direcció, i Janine de Vic, de soprano, és el dia que ja dic això del cumpleaños, vale? Llavors, aquí hi ha una gala Mozart, que diguem que acaba en la Sinfonia Júpiter, però és el nostre jubileu. Per tant, Janine de Vic interpretarà l'exultat de jubilada de Mozart i moltes altres àrees de les primeres òperes de Mozart.
1: D'acord? Molt bé.
0: I sobretot. Bueno, després, ja tenim aquí un concert historicista. Un altre concert de corrent historicista. Tenim l'Orquestra Barroca de Brussel·les, que té l'Emo Fati, que ens fa un programa que es diu Triple Bach, que fan tres concerts de Bach per clave, violí i flauta. Una formació i uns solistes del barroc reputadíssims. Tenim també, com he dit, fèiem una petita referència al compositor Edvard Elgar. I això se concreta en el concert de l'Orquestra Sinfònica de Balears, en el concert de cello, i el concert de clausura, en les variacions de ritme que interpreta l'orquestra del Festival de les Arts, del Palau de les Arts de València. Més coses. Tenim format sinfònic 3. El concert inaugural, crec que com molt pocs s'han fet les històries del Festival de València, on hi ha un director de la màxima potència, un solista piano Daniel Trifonov de la màxima altura i una orquestra, de mala gent d'orquestra, de la màxima consideració. O sigui, tenim aquí i hem aconseguit tenir els tres elements en el màxim nivell. Tenim l'Orquestra Sinfònica de les Balears, com he comentat abans, i l'Orquestra Palau de les Arts, que ens fa una altra de les línies de programació, que és l'any 2027, és l'any Beethoven, altre cop, i nosaltres en fem un pròleg en guany. I el pròleg és que el festival acaba en la interpretació de la setena sinfonia de Beethoven, que la fa l'Orquestra de les Arts, la segona part, i també un altre programa de cambra, fem un integral de quartet de Beethoven, tenim sonó de poder comptar amb el quartet de Beethoven, un dels tres millors quartets del món, que ens farà tres quartets de Beethoven. I tindrem aquest preludi, concretarem aquest preludi de Sant Beethoven amb aquest concert. des del dia 13 d'agost, ens ho guardarem, i es de clausura, que és un altre. Tenim tres sinfònics, tenim dos historicistes, tenim el recital de piano, Sergi Jo, un dels seus estrenistes piano, com que ha dit Trifono, que farem els concerts de Brahms, doncs que va fer un recital que, fantàstic, que passa també per tots els estils, en el sentit de que podran disfrutar de totes les variacions del programa, perquè començam amb un Bach. Llavors pegam un Bach i m'on anam amb un Schoenberg, que moltes poques vegades l'hem interpretat. Mos dona una altra ditada d'anada en el Carnaval de Viena de Schumann i després mos fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 valses de Chopin. Bueno, jo crec que hem passat per tots ja, perquè hem passat per la línia de programació. Mos ha faltat Sain Falla, que no t'ho dic perquè l'han celebrat amb Can Bras, que va tocar tres peces de Falla, i diumenge dia de set, que començarem amb les 7 canciones populares espanyoles de Falla. I així ho hem fet, la nostra commemoració de Sain Falla, entre les quals hi haurà la nana, que va ser el disc que va tocar Can Bras instrumental, estarà dins les primeres peces que cantarà Raquel Camarín i acompanyada de Lluís Aró en aquest programa. Amb una brau, no? Jo crec que hem passat per tots sense haver passat llista avorrida, no?
1: I hem passat per tots i així com ho dius, Pere, és que ara que se venen els abonaments no me'n poden perdre cap. Jo crec que la gent el que ha de fer és començar l'abonament sense ni 3, ni 4, ni 5 concerts, tots.
0: El primer que ha de fer la gent és comprar entrades per dir de 7, que és el solidari per a Weimar.
1: Sí, això també.
0: Que està fora d'abonament. No han d'esperar ni dir de avui ni res. Comprar internet, tiquet i bé, ho tenen en el canal de WhatsApp, ho tenen a Instagram, ho deuen tenir per Facebook, ho tenen a la pàgina web. Això és el primer que hem de fer. Perquè, a part de disfrutar, d'estar-hi i d'escoltar-ho, disfrutarem d'haver participat en aquesta banca. I després, ja se donen abonaments a tot i plen a l'oficina, i a partir de dia de 8, per entrades i segueix l'abonament, vull dir, no. Ara han reservat aquí 15 dies per 4 anys.
1: Pere, t'ho demanen cada any, però és que jo crec que és important resaltar-ho. Estan parlant d'un preus molt, molt assequibles si ho comparam amb un preus que normalment aquestes agrupacions, aquests artistes se sol cobrar a les entrades dels seus concerts. I jo crec que està bé posar-ho en context, no és així?
0: Sí, això és totalment vera i és inclús una mica ens implica un poc de hàndicap en el creixement dels festivals. I a poc a poc anem intentant contextualitzar un poquet els preus de les entrades. L'any passat van fer simplement una actualització de preus, guai, no han tocat res, però bueno, és vera que això que va dir una regidora, que ja no diré qui és, que tenia molt raó, que és molt aficionada, diu, és que m'acosta un abonament a Pollença, tot l'abonament m'acosta igual que una sola entrada quan vaig a parir un concert a París o a Berlín o a Barcelona o a Madrid. I és vera, i els festivals que venen són de gran auditori, de gran capital. Llavors, això es queda davant de tenir en compte i abans de disfrutar mentre duri. També és veritat que és una de les característiques i de les possibilitats i dels valors bons del festival, no? Que tenim peus els equips de tots els públics.
1: Bé, que duri molts anys més, de moment són 65, aquest Festival de Pollença. Pere Bonet, moltes gràcies per haver-nos desglosat i doc la fantàstica de ben segur serà els moments que ens durà un festival d'enguany amb totes aquestes propostes. Anirem parlant, no sé si vols afegir res més, m'ha quedat molt clar un missatge. De moment hem de començar per omplir diumenge de la setmana que ve.
0: Clar que sí.
1: Pere, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Estem en contacte.
0: Vinga,
1: fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El Tribunal Suprem estudiarà dimecres de la setmana que ve si paralitza de manera cautelar la regularització extraordinària de persones estrangeres. La Comunitat de Madrid, Vox i Azteoir, entre d'altres, reclamen suspendre temporalment aquest procés mentre l'alt tribunal resol els seus recursos.
2: La sala analitzarà les mesures cautelars sol·licitades pel govern de Díaz Ayuso, la formació de l'Escal i tres entitats més. Totes defensaran que el Suprem paralitzi la regularització mentre resol els seus recursos contra aquesta decisió del govern de Pedro Sánchez. L'advocacia de l'Estat, en representació de l'executiu espanyol, s'oposarà a la paralització del procés.
1: Pel que fa a la darrera hora de la crisi sanitària de l'antivirus, la notícia és un possible nou cas, el d'una hostessa de vol que ha estat hospitalitzada amb possibles símptomes en un centre mèdic d'Amsterdam. La pacient havia estat en contacte amb una de les tres persones mortes arran del brot en el creuer.
2: És una ciutadana holandesa que mostra símptomes lleus i està internada i aïllada al centre sanitari. L'afectada havia estat en contacte a Johannesburg amb la passatgera holandesa del creuer de 69 anys que va morir el passat 26 d'abril.
1: I precisament sobre aquesta crisi sanitària ha parlat avui la consellera de Salut, Manuela García, ha empatitzat amb la postura del govern canari i reclama a l'Estat un protocol propi per als dos arxipèlags per tenir en compte la insularitat a l'hora de gestionar casos de contagis de risc.
3: En un archipiélago todo cuesta mucho más y todo tiene que estar muy bien estructurado a la hora de tener miedo. Desconozco las razones por las que lo haya podido decir el presidente o si hay otras razones, pero lo que sí que entiendo es que hay que hacer un protocolo específico para los archipiélagos.
1: Canviant de qüestió, Banyalbufar se suma als municipis que destinen aparcament d'ús exclusiu per a residents, sobretot durant la temporada turística. L'Ajuntament preveu que la iniciativa entri en funcionament a mitjan mes de juny.
2: Es tracta d'una reivindicació dels veïnats, especialment del port d'Escanonja, on s'aplicarà aquesta mesura que el consistori espera que pugui entrar en vigor a mitjan del mes que ve. Joan Vives és el tinent de Batla.
4: A dia d'avui l'aparcament sempre s'ha convertit en un gran problema, sobretot per als residents, que de cada dia veuen més difícil trobar lloc de vora o a prop de les cases, i creant aquesta zona TAR el que se vol aconseguir és també prioritzar els residents que, i els turistes puguin aparcar on se sona més des de fora del poble, des del nucli urbà.
1: I sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, el president dels Estats Units, Donald Trump, apunta a un acord imminent amb l'Iran després d'haver mantingut converses positives, diu, durant les darreres 24 hores.
2: I també assegura que Teheran ha acceptat renunciar a les armes nuclears.
5: In the world of war, a few days ago, no, they want to make a deal badly. And we'll see if we get there.
2: Diu que veu molt possible arribar a un acord, tot quan hores abans havia amenaçat l'Iran amb atacs de més intensitat si no accepten el pacte i poc després que Teheran hagi qualificat la proposta dels Estats Units d'esbiaixada.
1: Amb aquesta notícia arribarem a les 12 i 4 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio quan siguin la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio. Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: Pollensí, Joan Carles Marc, metge especialista en salut pública, medicina preventiva, qui fa molt poquet, passat 20 d'abril, o passat Sant Jordi, podríem dir, va publicar el llibre Más de 11 vides. I de, el tenim, no és per Pollensa, avui no el tenim aquí, però el tenim a Granada i parlam amb ell. Joan Carles, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre Ràdio Pollensa.
1: Moltes gràcies, Joana. Un plaer, com sempre, estar amb vosaltres un poquet més a prop de Pollença, també.
0: Clar, no podíem esperar que tornasses, perquè per mi fins l'estiu no vendràs, no?
1: No, ho tenim complicat. La feina no mos deixa aturar i, per tant, és difícil acostar-se. Però bé, podem xerrar per aquests mitjans i així parlar una miqueta d'aquest nou llibre, Más de 11 vides, que d'un tema, com deies tu, que és un tema tabú, un tema difícil, un tema complicat, però jo diria que és un tema inclús, jo diria, dolorós degut a la incomprensió i a l'estigma que ho rodeja, no? I per tant, davant d'això, jo vaig pensar que era necessari parlar-ne més i fa 9 anys que un company meu de feina, jo era director de l'Escola Andalusa de Salut Pública en aquell moment, se va suïcidar. I en aquesta mort per suïcidi mos va tocar molt a la gent de la meva escola i vàrem pensar que havíem de fer qualque cosa. Vàrem atendre a tots i cada un dels treballadors de l'escola, els vàrem ajudar, qui varen necessitar ajuda psicològica o tractament apropiat ho vàrem fer. Inclús vàrem fer un homenatge a aquest treballador que no s'havia suïcidat per cap motiu lligat a la feina, sinó que era un tema molt més personal, però vàrem pensar, jo vaig veure que era necessari fer més consciència d'un tema tan complicat com era el suïcidi i necessitàvem parlar-ne més, no? Perquè el que sabem que és que el silenci no mos ajuda i crec que l'acompanyament, la reconstrucció de la vida de la gent que ha deixat que ha quedat tocada després del suïcidi d'un familiar, era important conèixer-lo per intentar ajudar-nos en general per parlar una mica més clarament d'aquest tema tan difícil com és el suïcidi.
0: Sí, Joan Carles, record que l'estiu, quan vas a ser aquí, aquesta visita que cada estiu mos fas també a la ràdio, que mos agrada conversar amb tu, mos ho vas comentar, aquest suïcidi d'un company de feina que te va dur a escriure un llibre. Això fa 9 anys, ja te vas posar en marxa en aquell moment o has estat més darrerament que t'hi has dedicat en un llibre?
1: Aquest llibre du de feina aquests 4 o 5 anys darrers i amb ell en aquests 4 o 5 anys darrers he parlat amb uns 100 persones, dels 50, més de 50 són professionals, el reste són persones que han tingut al voltant d'ells un suïcidi, són pares, mares, fills, dones, de persones que s'han suïcidat, germans també, i per tant davant tot això vaig anar parlant amb ells amb una conversa basada en l'escolta. Jo bàsicament els hi faig preguntes i escolt per intentar donar-los un per a què s'ha de fer coses, un per a què s'ha de reconstruir i no deixem-nos centrats en per què ha passat això, no? I si hagués fet no sé què, i si hagués fet això altre, i si li hagués cridat, i si hagués estat a davant ell, no? Que és una cosa que estigui, que marca tant a les persones, no? I record persones com Cecília Borràs, és la primera presidenta d'una associació de supervivents de suïcidi, que deia que se va morir el seu fill, en Miquel, i de que se demanava, hi ha qualque cosa més dura que sobreviure en el suïcidi d'un fill? I ella mateixa se contestava, crec que no n'hi ha, no? I per tant, davant d'això, crec que és important acostar-nos en aquest tema, en aquest problema, i intentar-lo fer més visible, per una banda, parlar-ne ajuda. O silenci, jo diria que mata, o silenci, aquesta idea de que no parlem d'aquest tema perquè és difícil, fa que la gent no tingui ningú en

0: aquí a acostar-se, i és fonamental tenir qualcú de vora, sigui un professional, fonamental, necessitem més professionals, però també un familiar, un amic, un company de feina, pot ser la persona adequada a la qual podem anar de vora i podem intentar xerrar-ne per treure-ne tot el possible per intentar ajudar aquesta persona.
1: Clar, bé, has comentat ara moltes coses, tot això que acabes d'explicar, bé, tu has parlat amb familiars, amb professionals, amb persones que han sobreviscut o que han estat en situacions límit. Clar, tu supos que per tu ha estat molt dur totes aquestes xerrades, totes aquestes converses, tots aquests testimonis reals, no?
0: Sí, és dur. El que passa és que ho hem de plantejar com a... la meva escolta també serveix una mica com a teràpia, no? Jo me sent que jo me poso davant ells. Totes les hem fetes online, és a dir, amb un Zoom, veient molt les cares, parlant directament, i he de dir una cosa, totes les persones s'han obert a parlar-ne, no? I això vol dir la necessitat de parlar-ne. Perquè molta de gent pensa que és un tema íntim. No, és un tema que s'ha de parlar, no? Record una de les persones que de les primeres que vaig parlar, probablement la primera que vaig parlar, és una sobrevivent, és una persona que se va intentar suïcidar quan tenia 15 anys, és una valenciana, que no és Maria de Quesada, i se'n va donar compte que havia de parlar quan, estant als Estats Units, va sentir que una persona contava una història molt parescuda a la que ella havia viscut. I va dir, ostres, si això és el mateix que m'ha passat a mi, i jo, sense contar-ho a ningú, no pot ser, no? I aquesta història de suïcidi no se'n parla, de que el silenci reforça, o silenci reforça la idea de que un suïcidi és una experiència que s'ha d'amagar. I jo torna a dir, no? La gent no vol morir, lo que vol és deixar de sofrir. I aquest sofriment de molta de gent fa que la gent se tanqui en si mateixa i necessitam que la gent surti d'ell, pensi que té qualcú a de vora que l'escoltarà, que li dirà jo estic aquí per el que necessitis, i que estar aquí per el que necessitis sigui de veritat, sigui de valentia, sigui d'ajuda real, no sigui un xerrar per xerrar, no sigui un dir que a tu no te passarà res, no li has de donar importància, això són coses que mos passen a tots. No, no donar importància a les coses fa que la gent a un moment determinat pensi que no té motiu per viure i que és millor deixar de viure en nosaltres. I aquesta és la qüestió que hem de rompre. Hem de rompre parlant amb la gent, intentar escoltar-los, i a pesar a vegades de la duresa de les històries que te conten, has de ser conscient de que tan sols per escoltar en els cinc sentits, que te senti que els escoltes, ajuda a que se sentin més a prop i que, per tant, pensin que poden ajudar, poden sentir-se ajudats i de qualque manera poden tenir una altra manera de viure la vida i, per tant, de sortir-ne molt millor de lo que estava.
1: Per tant, parlar-ne, parlar de suïcidi, Joan Carles, és una eina preventiva molt potent, no?
0: Jo diria que preventiva i terapèutica en un mateix temps, fixa't. És a dir, és preventiva, naturalment, perquè de qualque manera parlar-ne ajuda a que... jo diria que rompre el silenci és un, com deia una persona que va morir el seu germà, que estava molt, molt fotuda quan vaig parlar amb ella, i me deia, rompre el silenci va ser l'inici del meu procés de sanació. És a dir, compartir, entendre, posar paraules en el dolor que sentia, li va permetre canviar la culpa que molta gent sent, com deia, home, aquest i sí és fet i sí, no?, en comprensió. La necessitat de comprendre aquella persona que va prendre una decisió, que no és una decisió en contra de ningú, no és una decisió per fer mal, és una decisió per fer-se bé a ell mateix o a ella mateixa, no? I això és la clau per... hem d'acceptar també que no en trobarem sempre les respostes adequades a el que se va plantejar aquesta persona quan va decidir suïcidar-se. Però el que sí hem de cercar amb aquesta gent que viu de vora una persona que s'ha suïcidat és trobar la pau, perquè trobant la pau se sentiran millor. I de qualque forma ajudarem a que aquestes persones que han viscut de prop un suïcidi no ho intentin, perquè sabem, sabem les xifres de suïcidi a Espanya són prop de 4.000 persones a l'any, se moren unes 11 persones cada dia, se moren una persona en el món cada 11 minuts, i per tant també sabem que la majoria de gent són, tres quartes parts són homes, però sabem també que davant d'aquesta situació podem fer coses per ajudar-los. I sabem que la gent que té un familiar que s'ha suïcidat, que té una persona de devora que s'ha suïcidat, els posa en risc de poder-se suïcidar ells. I, per tant, ajudar a parlar-ne, estan fent prevenció i estan fent sanació i estan fent tractament de la situació en la que se troben aquestes persones. I torna a dir, 11 persones se moren cada dia a Espanya, 11 persones, quasi 4.000 persones a l'any, i això són xifres tan grans, tan impressionants, que necessitem rompre aquesta dinàmica per ajudar a que la gent se senti molt millor i ajudi a que puguem fer una història de vida, sense cap dubte, que ajudi a la gent a sentir-se millor.
1: Jo, Carles, has dit, si no m'equivoc, que el suïcidi no només és un problema de salut mental, no? Mos ho pots explicar un poc?
0: Està clar que hi ha gent que se suïcida per una qüestió de salut mental, ho sabem, ho sabem, però també hem de saber que no tan sols és per una qüestió de salut mental. No és gent que en un moment determinat té una situació d'estar fotut per un problema de salut mental, el que genera un suïcidi. Hi ha moltes altres causes. Hi ha causes, a vegades, de problemes econòmics. La gent que té un problema econòmic, a vegades, no sap com resoldre-ho i cerca la manera de cercar, de sortir-ne d'aquesta situació amb suïcidant-se, no? I, per tant, és una cosa que passa, no? També hi ha gent que rep acosament sexual, acosament laboral, bullying, i també pensa que no té sentit la seva vida per la situació en la que viu, no? I això no té res a veure amb un problema de salut mental, són altres problemes. Hi ha gent que, per una qüestió de desenamorament, que pensa que la vida se li ha romput i no té altre element que pensar en deixar de viure, no? Hi ha motius econòmics, motius de pobresa, motius de la gent que viu a un estat de situació d'una vida molt, molt marcada per la guerra, no? Que també marca també molt de suïcidis, no? I, per tant, els factors causals del suïcidi són molt diversos, són molt nombrosos, i està clar que davant d'aquesta situació de tan nombroses vol dir que la prevenció ha de ser també diversa i nombrosa, no? És a dir, per tant, els plans de suïcidi s'han de fer amb accions directes, amb accions a les escoles, amb accions a les empreses, amb accions a la societat, amb accions en els serveis sanitaris, amb accions de formació dels serveis sanitaris, perquè sabem, Joana, que un 50% de la gent que s'ha suïcidat ha passat per un servei sanitari la darrera setmana abans de suïcidar-se. Això vol dir que també hem de saber donar pautes en els sanitaris, donar formació en els sanitaris perquè puguin ajudar bé, perquè a vegades no donen l'importància a determinades coses, ajuda que la gent se suïcidi, no? I per tant, necessitem formació, necessitem més professionals, necessitem més recursos, no tan sols psicòlegs i psiquiatres, també formació de metges de família, formació de metges d'urgències, formació de metges d'emergències, però també han de formar a policies municipals, a bomberos, a la gent del món educatiu, fonamental, perquè sense cap dubte pot tenir un element necessiten ajuda i necessitem espais d'escolta, espai de conversa dins les escoles, i també necessitem que a les empreses se'n parli més i s'ajudi a un benestar emocional, un benestar laboral que faci que la gent no se senti malament en una situació de feina diària.
1: Has donat abans dades que escarrufen i no sé si també em pot confirmar que realment el suïcidi és la causa de mort més comú no natural en adolescents, Joan Cales, perquè això sí que també escarrufa moltíssim.
0: És així, és dur, però és així. És la causa de mort per causes externes més important en els adolescents. I, per tant, una situació que també marca la duresa. Però tenc que dir una altra cosa, i és que la gent que s'ha mort més és a partir de 55 anys per suïcidi. I això vol dir que el que ens marca molt més és que una persona jove se mori per suïcidi. Això ens marca, ens romp i fa que la vida on passa estigui molt marcada per aquesta situació. Però hem de recordar que la gent que més se mor és a partir de 55 anys i que problemes com la soledat no desitjada, el fet de sentir-se sol, de sentir-se amb una malaltia crònica, de sentir-se que no té sentit la seva vida, de sentir-se que els problemes de salut que té no li ajuden a sobreviure, totes aquestes qüestions són molt importants per intentar ajudar-los, per intentar millorar com està i com pot sortir d'aquesta situació.
1: Clar, tu has dit en un principi, el silenci mata, n'hem de parlar, de què van aquests tabús, cada vegada n'hem de parlar més. Com ho hem de fer, mitjans de comunicació, a l'hora de parlar d'aquest tema?
0: El paper d'un mitjà de comunicació és una cosa que parlam en un llibre. Jo antes t'he dit na Maria de Quesada, i na Maria de Quesada és una persona que fa feina a un moviment que se diu que se parla molt d'ell, ara no me sortirà un nom de la Niña Amarilla, perdona, i aquesta gent de la Niña Amarilla han fet un moviment per intentar ajudar en un mitjà de comunicació a parlar-ne millor. Jo fa poc m'han ficat a un grup de comunicació després de la sortida del meu llibre per ajudar també en un mitjà de comunicació a treballar molt millor el tema del suïcidi. Abans, quan abans se parlava de suïcidi i se deia no en parlem perquè pot contagiar altres casos, no? I jo dic, hem d'intentar parlar-ne i parlar-ne bé. És a dir, se n'ha de parlar, sí, però se n'ha de parlar bé, perquè està clar que parlar bé de suïcidi vol dir no mos ha d'interessar en cap moment com s'ha suïcidat, a on s'ha suïcidat, què ha fet per suïcidar-se. No mos ha d'interessar això. Són qüestions que no han de posar mai a un mitjà de comunicació.
1: Una part més morbosa i sensacionalista, no?
0: Efectivament, lo morbós no ajuda en res. Tot lo contrari, lo que fa és, si tu parles d'un lloc on s'ha suïcidat, ajudes a que la gent cerqui, vagi, miri aquell lloc i a vegades, veient aquell lloc on s'ha suïcidat altra gent, se suïcidi. Un lloc de suïcidi són una qüestió que hem d'intentar evitar. Per això, una de les mesures preventives que se fa és que a determinats llocs on la gent se suïcidi se posen espectres, se posen botons de per intentar cridar en un servei d'emergència per si veus una persona que està en aquells llocs per intentar aturar que se suïcidi, no? també hem de recordar que la gent d'un mitjà de comunicació, a vegades, sobretot si és un famós, a vegades entran molt fàcilment dins un morbo d'aquesta història, no? I hem d'evitar-ho, perquè donar morbo, donar informació que no és la que toca, ajuda a augmentar les possibilitats de suïcidi. I, per tant, és fonamental rompre aquesta idea, pensar que de dolor que tenen les persones que se volen suïcidar han de pensar en l'acció, i és evident que quan parlam de suïcidi i parlam bé de suïcidi a un mitjà de comunicació, això ajuda a la gent. I, per tant, o periodistes, com tu, Joana, teniu un paper fonamental per ajudar la gent a que no pensi en suïcidar-se o no se suïcidi, perquè de qualque forma, parlant-ne, es rompre un silenci, un silenci que sabem que un silenci mata, i per tant, parlant-ne en un mitjà de comunicació ajuda i també, com diria, salva vides, no? I per tant, hem d'intentar que com se comptin les coses en un mitjà de comunicacions també ajudi a salvar vides.
1: Joan Carles, si ara qualque persona que mos escolta pensa que té en el seu voltant algú que ho passa malament, si detecta que qualcú del seu entorn està patint, què pot fer?
0: Parlar amb ells, el primer de tot, no minimitzar. No li hem de dir això no té cap importància, això te passarà, ni ho pensis. Paraules, frases que no mos ajuden en res i que no fan més que augmentar les conductes suïcides de la gent que ha pensat en suïcidar-se. Per tant, primera qüestió, hem d'estar de vora, hem d'estar de vora. I segon, hem de cercar recolzament professional. Uh-huh. La gent necessita recolzament professional si no està bé. Per això de la importància de la formació d'un metge de família, de les infermeres de família, com un element primer. És a dir, si hi ha qualcú que mos pot ajudar, és un meu metge de capçalera, és un meu infermera de família, perquè és una persona que estic a prop, que me coneix, que sap el que tenc i que hi puc anar a parlar-ne, no? També ho deia, unes altres persones que són fonamentals són metges d'urgències, perquè normalment, quan estan malament, ho sentim com una urgència, no? Mos passa qualque cosa per un cap que diu, ostres, això no pot seguir així, no? I necessitem que la gent d'urgències també tingui la formació adequada per seure-se de vora, per escoltar-nos en els cinc sentits, en els cinc sentits. Això és fonamental, escoltar a una persona que té idees suïcides, escolta-lo en els cinc sentits, i aquest escoltar en els cinc sentits ens ha d'ajudar a intentar acompanyar sense jutjar, no hem de jutjar les persones, perquè si les jutjam, si jutjam que aquest comportament no és adequat per tu, m'estranya que tu hagis pensat aquestes coses, com pot ser que tu facis això si tens tres fills... No podem jutjar, perquè si una persona se sent jutjada, el que farà serà dir, amb aquesta persona no puc parlar, perquè no m'escolta bé. Necessito una persona que no me jutgi, sinó que simplement estigui per escoltar-me. Aquest estic aquí. Què vols? Què necessites de mi? Què puc fer jo? No? I a vegades, sense dir res, escoltant, se fa molt. I això és un element fonamental. I segona, hem de cercar recolzament professional. Dic metge de família, infermera de família, metge d'urgències, però també tenim un element que és psicòlegs. Necessitem més psicòlegs en els centres de salut, que ens ajudarien a molt de problemes d'ansietat, d'estrès, de situacions que ens venen mal vengudes i que ens ajudarien a parlar-ne, a trobar solucions o consells, bàsicament, perquè a vegades no són solucions, sinó són consells a la situació que vivim cada un de nosaltres. I aquesta situació ens ajuda, sense cap dubte, a entendre que un suïcidi és una ona. no mos ve i mos suïcidam, sinó és una ona que va passant, que va entrant dins el nostre cap, que mos mos marca un sofriment, i que de qualque forma un moment determinat pensam: no hi ha manera, ja ho he pensat moltes vegades, no té solució. Davant d'això és molt important estar de vora. Estar de vora, escoltar. Quan veiem que qualque persona deixa de sortir, canvia les seves rutines habituals, està molt tot sol, si és un jove, està en un pati, mai s'ajunta la gent, se queda tot sol, gent que fa coses que no havia fet mai. Penseu, ho hem de pensar, perquè vol dir que qualque cosa li passa. I si qualque cosa li passa, cada un de nosaltres podem fer qualque cosa per ajudar-li. I la gent que està de vora, la gent que el veu, la gent que el coneix, és fonamental que davant d'aquesta situació d'estar estar de vora, hem d'estar per ajudar-li, per intentar donar-li una mà, a vegades per intentar fer que aquestes idees que li ha passat per un cap no els dugui a terme, i intentem amb això salvar una vida.
1: Clar, és tot un entorn, ara t'ho expliques, no només la família, o centre escolar, les amistats, veïnats, és tot un entorn, la societat, no?
0: Està clar, per això deia la importància que tenen un mitjà de comunicació. Un mitjà de comunicació, és a dir, aquesta conversa segur que qualcú pensa: ostres, parlar de suïcidi, que fort, però és que parlar de suïcidi és imprescindible. Tu fixa't la història que me contava l'altre dia el meu editor d'aquest llibre, el llibre està a una editorial que es diu Sonàmbulos, i aquesta, l'editor me deia que a la fira del llibre tenia un espai de l'editorial, i diu: hi havia molta gent que s'aturava a veure el llibre, no? I el llibre és un iceberg, on posa el títol de Más de 11 vides, pensant que davall de lo que surt hi ha molt més de lo que veiem, no? I deia: miren un llibre, els hi atreu, però miren a darrere, que hi ha les històries de dues de les persones, un que fa l'epíleg i un que fa el pròleg, i on parlen de suïcidi, no? I clar, i diu: tot d'una el mollen. Tu fixa't, el mollen, és a dir, la paraula, llegir la paraula suïcidi, llegir la paraula suïcidi fa que la gent encara s'assusti. Això de, una mica me'n vaig a el que tu deies de tot d'una, no? quan m'has presentat, no? I és la història del tabú d'aquesta persona, de l'estigma que marca la paraula suïcidi, no? Hi ha una ressenya, si me deixes, Joana,
1: sí.
0: Una poeta colombiana que fa l'epíleg d'un llibre, és una poeta molt coneguda a Colòmbia, ha vengut molt a Espanya, és una poeta que nom Piedad Bonet, i té fa un epíleg lligat a la mort del seu fill. Un fill seu se va morir, se va suïcidar, tenia un problema de salut mental, com hem dit, és una de les causes, dels factors causals importants, i diu ella una cosa, diu: frente al suicidio de un ser amado tenemos dos opciones: entrar en un duelo patológico paralizante que nos lleva a la autodestrucción, o reconstruirnos, porque hemos quedado rotos y hay que revisar nuestras creencias y darle sentido a la pérdida. Tu fixa't, no? Sí. És a dir, una persona famosa, dels escriptors més importants que hi ha a Colòmbia, i és capaç de parlar de lo que marca la mort d'un, en aquest cas, un fill seu, no? Que va una mica lligat a lo que deia Cecília Borràs: hi ha qualque cosa més dura que la mort d'un fill? I ella diu: és un dol tan paralitzant que du l'autodestrucció, que si no te mous, si te deixes, te pot dur a la mort a tu també, perquè penses que si s'ha mort el teu fill, que és una persona tan estimada per tu, que l'has parit, no?, de qualque forma, està clar que l'hem de rompre aquesta situació paralitzant, intentant reconstruir-nos, i per reconstruir-nos necessitem gent de vora, gent que mos ajudi, gent que mos agafi de la mà, gent que te digui tu pots, gent que te vagi escoltant les sensacions que tu tens, no?, i que donant sentit a la pèrdua que han tingut, doni sentit a la vida, perquè la clau de totes aquestes històries és que hem de donar sentit a la vida, no?, perquè la gent, quan no pot expressar el seu sofriment i aquest dolor suïcida està ocult, alimenta, sense cap dubte, una sensació d'incomoditat davant aquesta situació que hem d'intentar comprendre i hem d'intentar confrontar per ajudar la gent que té una idea suïcida a rompre aquesta idea i a pensar que la vida té sentit, que la vida té moltes coses guapes, que la vida està per viure-la i que, per tant, hem de rompre aquestes conductes o idees suïcides per intentar viure la vida el millor possible.
1: És que, de fet, tu, entre testimonis amb els quals has parlat, a part de familiars de gent que s'ha suïcidat, també has parlat amb persones que han viscut o sobreviscut aquestes situacions límit, no?
0: Sí, és a dir, que és que les meves, al meu llibre hi ha 20 converses, 20 persones que tal, allà crec que hi ha 3 persones que són sobrevivents i els altres són supervivents. Alguna persona de les quals he parlat se va suïcidar son pare i el seu home. Tu fixa't, coses, històries duríssimes, no? I per dues qüestions totalment diferents. No tenen cap relació sense cap entre elles, no? Però tu fixa't, dues situacions de viure, no? I en canvi ell és una persona amb una força, amb una mare de dos fills, amb una força increïble. Ha muntat una associació de supervivents que probablement és la més important que hi ha a Andalusia, i que estic convençut que la seva força l'ha ajudat a sobreviure, perquè la història, per això el que deien a Pilar Bonet, no?, te du cap a l'autodestrucció, i ella deia, ostres, jo a moments pensava, quin sentit té la meva vida, no? Però tu fixa't, veient a gent que demanava en un carrer i que li deia, mira, no tens res que no tens res per viure, la meva vida no té cap sentit, i ella va pensar, ostres, si aquesta persona que no té res per viure diu que la vida no té cap sentit però segueix visquent, jo que he viscut la mort de dues persones a la meva vida, està clar que tenc que poder fer coses per intentar viure i viure el millor possible.
1: Joan Carles, un títol, conta-nos, Más de 11 vides, bé, són 11 testimonis, has tingut, has dit, però 20 converses, no?
0: Sí, com que són més d'11, en aquest llibre n'hi ha 20, però també hi ha comentaris de professionals en els quals he parlat. Hi ha 25 professionals a los que he parlat, que he estret històries. Jo segueix fent converses amb persones que han viscut el suïcidi de prop. També segueix parlant amb professionals que treballen en el tema del suïcidi i, per tant, ajuden altres persones que estan en una situació fotuda, i és evident que escoltant uns i uns altres te dones compte de que és un tema que no poden deixar de banda, no? I per tant, davant aquestes situacions hem de pensar que la història del suïcidi és una història que passa a les persones que deixen de viure, però també passa a les persones que continuen visquent, a les famílies, a els professionals que els atenen. Per cert, professionals sanitaris és una de les professions amb més risc de suïcidi. Ho dic perquè
1: sanitari, sí.
0: Sí, perquè el fet de viure per dues qüestions que val la pena posar damunt la taula. Una, perquè vius en el dolor, vius en les situacions d'estrès, en una situació a vegades de situacions difícils, no? Tal. I per una altra banda, perquè tens de vora una eina que pot ajudar fàcilment a la mort. Clar. És el mateix que passa amb una, amb un altre grup que moltes vegades no li donem importància, que és la gent que de la policia i la Guàrdia Civil. La gent de la policia i la Guàrdia Civil que duen una eina amb ells són gent que a vegades les seves situacions de vida l'acosten en un suïcidi d'una manera molt més fàcil que una altra persona, no? També passa en gent que viu en situacions, també hi ha un grup de gent que viu en situacions d'estrès de, i de problemes en un camp, no? El fet de fitosanitaris tòxics que a vegades s'utilitzen també per suïcidi. Per tant, hem de saber que tota aquesta història ens fa pensar que hem d'intentar cercar entorns segurs. Entorn segurs, és a dir, que la gent hem d'ajudar-la a que quan tens qualque problema que mos passa i que no saben com sortir-ne, hem d'intentar tenir qualcú de vora per poder-ne parlar. I la gent que està de vora, torna a dir, hem d'intentar no jutjar. No podem dir això no pot ser que tu tinguis aquestes idees, això és una irresponsabilitat, no me diguis això perquè tal, perquè sense cap dubte les històries d'un suïcidi és una qüestió que mos ha de, l'hem d'intentar prevenir per intentar baixar les xifres tan importants que tenim. Per això hi ha plans de suïcidi, hi ha plans a nivell nacional en aquests moments, hi ha un telèfon 24 hores, 024, que és un telèfon on podem parlar si tenim problemes, hi ha el telèfon de l'esperança, on podem cridar també si tenim una situació difícil, però està clar que hem d'intentar cercar maneres per intentar prevenir-lo, no? Hem de rompre l'aïllament de la gent, hem de rompre la soledat de la gent, hem d'obrir la possibilitat de la companyia com un element fonamental. Per això, de, si tenim una persona que veus que cada vegada se'n va més tota sola, que no va sense ningú, que ha passat, canviat totalment, preocupa't, perquè realment... tal. I davant d'això, hem de fer preguntes directes, sense jutjar, torna a dir, però han de fer preguntes directes a veure si la gent ha tingut idees suïcides, no? Perquè mos ajuda a que la gent s'obri. La gent necessita obrir-se i a vegades no sap com obrir-se, no? I per estar per obrir-mos han de tenir davant a qualcú que escolti sense jutjar, que no minimitza, no hem de minimitzar el mal, el dolor que té la persona que està davant nosaltres, el sofriment que té davant nosaltres, i davant d'això hem d'estar presents. La clau de la prevenció del suïcidi és que davant nosaltres hi ha una persona que està present, no físicament, sinó està present ajudant, escoltant, parlant, de qualque forma, intentant fent una ajuda que sense cap dubte pot ser la clau per una vida futura molt millor, no? És a dir, record, comentaris com dir no és per tant, no ajuda, tot el contrari, fa mal. Comentaris com dir pensa en la teva família, no ajuda, sense cap dubte fa mal, no? I vull recordar que això ho hem de tenir en compte quan intentem ajudar la gent. Ni sobreprotegir, ni controlar. Per acompanyar és estar, intentar sostenir la persona i sobretot respectar la persona, no? Això és un element fonamental. Hem de respectar la persona, escoltant-la, estant present i ajudant a que estigui.
1: I no hem d'esperar que mos demanin ajuda, no? Perquè no la demanaran, hem de ser presents, no?
0: Està clar, hem de ser presents i hem de tenir en compte que davant d'aquesta situació, davant d'aquesta situació que ens marca, és evident que podem fer coses que ens ajudi a intentar sortir-ne, i per sortir-ne hem de tenir la capacitat de poder ajudar. No vol dir... hem de pensar que podem ajudar i que podem fer coses per ajudar. I si podem fer coses per ajudar, ajudarem. Si no pensam en que podem ajudar, no ajudarem. Per tant, tots i cada un de nosaltres podem fer coses per intentar ajudar la gent, per ajudar a la gent que té una conducta suïcida, a la gent que té idees suïcides, i fent-ho, sense cap dubte, podem fer coses que faran bé a la gent i faran i ajudaran que en una situació difícil trobar el que poden trobar, que és aquesta persona que pot estar d'hora i no el jutja, sinó que, estant de vora, sense jutjar, ajuda per sortir-ne el millor possible.
1: Més de 11 vides, ha passat Sant Jordi, pràcticament, vas escollir Sant Jordi per publicar el teu llibre. A Pollença, suposo que hi haurà qualque presentació més endavant, o no?
0: Sí, jo crec que farem una presentació en el club per l'agost. Ja n'he parlat amb el president del club i farem una presentació en un mes d'agost, que és un meu mes de...
1: Sí, de Pollença.
0: Pollença.
1: Passar la patrona, imagino.
0: Passar la patrona, sí, passar la patrona.
1: Bé, supos que ja a les llibreries també, si ara qualcú que mos escolta, Más de 11 vides, Joan Carles Marc ha publicat aquest llibre, trobareu també, imagina, les llibreries d'aquí del nostre municipi, però desitjant tenir-te ja per Pollença. Joan Carles, mos queda molt poc temps, però no te puc acomiadar sense tornar-se un metge mediàtic a la pandèmia. Cada dia te veiem a totes les televisions nacional i ara hi tornes a ser molt present parlant de l'antivirus. Què mos pots explicar de quines novetats hi ha referent a un protocol de desembarcament d'aquest creuer a les Illes Canàries? Perquè hi ha com a diferents versions, alarmisme, mos hem de preocupar?
0: No mos hem de preocupar. La història de l'antivirus és vigilància, control. Això és la clau, vigilància. És a dir, i què ha de fer la vigilància? És Sanitat Exterior i Ministeri de Sanitat. Perill per la gent de Canàries no n'hi ha. Ara, també hem de prendre mesures. És a dir, no se pot anar amb l'avió amb la gent amb possible... amb un possible contagi...
1: Que no s'ha parat.
0: Sense una protecció. S'ha de protegir la gent i s'ha de cercar la manera perquè la gent se senti el millor protegida possible. Això és fonamental. Protecció per la gent. És evident que en aquest cas pot tenir un contagi amb un contacte estret, però també a vegades per altres qüestions, per estar en un espai durant un temps determinat amb possible contacte amb un lloc tancat, pot ser un espai on ens poden contagiar, no? Si feim una atenció a una persona que està contagiada, ens poden contagiar. Per tant, hem de prendre mesures que puguin ajudar la gent a sortir-ne. Però, tranquil·litat, a les Illes no ha arribat ni arribarà, crec. Per tant, el que hem de fer és tenir tranquil·litat, escoltar les autoritats, seguir els consells que feim les persones que coneixem aquest tema i seguir la vida, que és el que hem de fer cada un de nosaltres.
1: Joan Carles, moltíssimes gràcies, un plaer sempre conversar amb tu. Bé, i aviat t'atendrem per aquí, com més us passen volant. Moltes gràcies i enhorabona per la publicació del teu llibre.
0: Moltes gràcies, Joan, un plaer.
1: Fins aviat, adéu.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: L'AEMET demana extremar la prudència davant possibles inundacions puntuals, especialment a zones urbanes i torrents. També recomana evitar desplaçaments innecessaris durant els moments de més intensitat de les precipitacions.
1: Davant aquesta situació, l'Ajuntament de Palma ha informat que es tancaran de manera preventiva el passeig Sagrera i els parcs de la Riera, Canterrés i Bellver fins demà a primera hora.
0: I a Eivissa, la previsió de pluja ha obligat a ajornar fins demà la inauguració d'Eivissa Medieval. També queden suspeses totes les activitats a l'aire lliure previstes per aquest dijous en el marc d'aquesta fira medieval.
1: Mentrestant, el creuer afectat per un brot d'antivirus continua la seva travessa cap a Tenerife amb els 140 tripulants de moment asimptomàtics. Mentrestant, la naviliera ja ha contactat amb els 30 passatgers que varen desembarcar a l'illa de Santa Helena enmig de l'Atlàntic abans de detectar-se el brot, recordem, amb 8 casos confirmats, 3 d'ells morts.
0: L'Organització Mundial de la Salut assegura que fa una vigilància epidemiològica estricta de tots els passatgers. Així ho ha explicat la cap d'atenció clínica de l'organisme, Janet Díaz, que ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a les Canàries, on continua el malestar per com s'està gestionant aquesta crisi declarada en alta mar.
2: Tener un protocolo que es, vamos a estar todos de acuerdo, la OMS, los Ministerio de Salud de España, también los de el European CDC, para tener todo un protocolo que estamos de acuerdo cómo manejar las personas que están desembarcando del barco. Y todo eso van a hacer para proteger, que asegurar que no haya ningún problema para las personas que viven ahí en donde van a desembarcar.
1: Y precisamente sobre la crisi de l'antivirus n'ha parlat avui la consellera de Salut. En un berenar informatiu a Madrid, Manuela García ha criticat la gestió improvisada, ha dit, del Ministeri de Sanitat.
3: Creo que las cosas hay que hacerla con tranquilidad, algo que con rigor científico, con rigor técnico y sobre todo teniendo un plan. Y una vez se anuncia un plan, es un plan. Esto no es el coronavirus.
1: I enmig del debat polític sobre la prioritat nacional, la justícia europea considera discriminatori exigir 10 anys de residència per accedir a ajudes socials. Diu que aquesta mesura afecta principalment els no nacionals i que no està justificada pel cost econòmic o administratiu de l'ajuda.
0: La sentència respon a una consulta d'un tribunal italià sobre el cas d'un estranger en protecció subsidiària. Se li va retirar l'ajuda després de comprovar que no complir el requisit d'haver residit al Mancor 10 anys a Itàlia, dos de manera ininterrompuda. La resolució assenyala que aquesta exigència afecta principalment els no nacionals i constitueix, per tant, una discriminació indirecta prohibida pel dret de la Unió. L'alt tribunal europeu recorda més que la legislació comunitària reconeix el dret a la igualtat tant en matèria d'accés a l'ocupació com de prestacions socials bàsiques.
1: Arribem a la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
6: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
7: El viajar es un placer que no suele suceder.
8: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
9: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
10: Thank you. Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
11: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
12: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
13: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

canción de, yo diría, como es de amor a la tierra.

noche en La Habana,

com un lliri de platja, dignet i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100. Dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, pendents avui de com evolucionen els avisos meteorològics. A les 12 s'ha activat el nivell taronja al sud de Mallorca per pluges intenses i groc a la resta. De moment s'ha posposar fins demà la inauguració de la Fira d'Eivissa Medieval, que havia de tenir lloc avui a hora baixa, així com la resta d'activitats a l'aire lliure. A Palma s'han tancat el Parc de la Riera, Can Terrés i Bellver, així com el Passeig de Sagrera, també per precaució.
2: És un temporal que arriba en ple mes de maig, després de dies de molta bonança, fins i tot setmanes amb sol i temperatures càlides. Avui turistes i residents es mostraven sorpresos pel canvi de temps tan marcat.
3: Yo encantada con el tiempo, pero para los turistas es verdad que un poquito no bien para ellos, porque vienen desde lejos gastando su dinerito, entonces...
4: Esperaba que el clima estuviese más favorable, con sol, para meterme al agua, tomar sol, sí.
5: Sí, bueno, voy a aprovechar lo que queda hoy del día y si no me pilla la tormenta, pues en la playa estaremos un rato.
1: Avui és dia de vaga general a les escoletes de 0 a 3 anys. Els sindicats esperen que les concentracions d'avui a les 6 de l'hora baixa siguin un èxit de participació i que les famílies també s'hi sumin.
2: A Palma, l'acte de protesta serà a la plaça d'Espanya i a Eivissa tindrà lloc a Vara de Rei. A Ciutadella serà la plaça d'Esborn. No és l'única protesta de la jornada a Palma. De fet, a les 7 i mitja s'ha convocat una concentració davant la seu a Dalt Morada per exigir l'alliberació dels dos membres de la flotilla empresonats per Israel.
1: Sobre aquesta qüestió s'ha pronunciat també el ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, qui considera inadmissible i inassumible allargar la detenció de Saif Al-Burkek. Per això exigeix la seva alliberació immediata.
2: Ho ha dit avui al Congrés, on ha explicat que ahir va tornar a convocar l'encarregada de negocis de l'ambaixada israeliana per tractar aquesta qüestió. Álvarez considera que l'abordatge de la flotilla en aigües internacionals és una acció contrària al dret internacional.
6: Exigimos su inmediata liberación y así lo hemos transmitido a las autoridades israelíes y yo personalmente a mi homólogo, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Se trata de una acción contraria al derecho internacional, tras un abordaje en aguas internacionales, y debe ser inmediatamente puesto en libertad.
1: I actualment viuen a les Balears 10.000 persones més que fa un any. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, entre l'abril de 2025 i el d'enguany, la població ha crescut un 0,8% i s'enfila fins a 1.261.000 persones.
2: Gairebé 1 milió són espanyols i 276.000 són estrangers, amb un pes del 22% del total de la població. En comparació amb abril de 2025, els residents estrangers creixen més del doble que els espanyols. Per illes, Mallorca frega els 980.000 habitants, a Eivissa assoleix els 167.000, Menorca té prop de 103.000 residents i Formentera en registra 12.000.
1: I troben un jove mort de 27 anys a l'interior d'un cotxe accidentat a l'autovia d'Andratx en direcció a Palma, prop del túnel de Gènova. Sembla que el vehicle va sortir de la via, però ha passat desapercebut fins a les 11:30.
2: La hipòtesi és que el turisme conduït per la víctima hauria sortit de la via i a causa de la ubicació i la manca de visibilitat del lloc, el sinistre hauria passat desapercebut fins a que mitjan matí un altre conductor ha avisat que hi havia un cotxe atrapat entre els rails. Les tasques de rescat han ocasionat retencions quilomètriques. Fins a la 1:15 no han pogut fer l'aixecament del cadàver.
1: Són les 5:04. Les notícies tornen a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.
7: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
8: Un cor estima un arbre.
9: Tota la informació de proximitat a Ràdio Pollença, on si no, ja ho saps, el 107.9 de la FM.

0: Bé, molt bones tardes. Nosaltres seguim aquesta continuïtat, hem de seguir la programació i vos saludam aquest cap vespre del petit ple del magazín dels cap vespres de Ràdio Pollença i com no, estem un dia més amb en Jaume Alomà, la nostra nova veu, el nostre nou company aquí a Ràdio Pollença. Molt bones tardes, Jaume.
1: Com va? Com estàs?
0: I avui ja te, lo que parlant, te llançaràs a la piscina, no? Ja té les teves primeres entrevistes aquí a Ràdio Pollença. Que serà, perdoneu, gens, primer tindrem Montfudi, programa de cuina, gastronomia a les 5 i mitja, amb en Josep i en Xesc, i després en Jaume s'estrenarà les seves primeres entrevistes, i seran sobre Pollença Folk, no, Jaume?
1: Sí, mira, començarà el programa amb les 6, damunt de les 6 i 5, 6 i 10, tenim la primera col·laboradora que en aquest cas serà de Figues d'un altre paner, que és Nana Bel Villalonga, que és una de les veus i guitarra del grup.
0: Que actuaran, perdona, Jaume, dins de Pollença Folk.
1: Exacte, això és Pollença Folk, recordant per tots, és aquest dissabte a la plaça Miquel Callonc d'Humoll. Serà a partir de les 6, el primer grup que actuarà, com han dit, és Figues d'un altre paner.
0: I els entendrem també a partir de les 6 aquí a la ràdio.
1: Exacte,
0: avui.
1: També a partir de les 6. Després, si no vaig equivocat, música nostra és a les 19.45, que aquí els atendrem els darrers de tots, i després tenim nou romancer. Bé, de música nostra he de dir que mos acompanyarà avui de cap vespre a la seva veu, una mica Lledó, i de nou romancer els atendrem avui, damunt de les 6 i 20, 6 i 25, i mos acompanyarà en Pere Víctor Redó, que es veu piano i acordeó del grup.
0: I estarem amb ells des de les 6, fins a quina hora?
1: Fins que acabi, més o menys 7 menys 10, 7 menys...
0: És a dir, tindrem un cap vespre ple d'entrevistes, una darrere l'altra,
1: de què Pollença
0: Folk. Sí. I bé, sempre que hi ha qualque festival aquí, intentant parlar amb tots els artistes possibles, o que poden contactar, o que se mos faciliti el telèfon, ja s'ho van entrevistar també a Tietz, Changuito, Òrbita 90, i ara és el torn de Pollença Folk, i ho farà en Jaume avui. I bé, Jaume, si t'apareix, anem a fer un repàs a l'agenda.
2: Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

0: Jo, vinga, Jaume, anem per feina. Hem d'informar tothom de les activitats lúdiques i culturals d'aquesta setmana a Pollença i hem de començar recordant-vos que l'àrea d'esports ja ens va avisar que estan obertes les preinscripcions per les estades d'estiu en un poliesportiu de Pollença i Humoll per persones empadronades en un municipi important. Serà només els de juliol i agost, com és habitual, amb serveis opcionals també de matiner i menjador, i les places són limitades fins a exaurir-se. Per no empadronats, s'obriran dilluns 11 de maig, un poc més tard. Les inscripcions per opars de juny i setembre seran un dies 25 i 28 de maig.
1: Inscripcions també obertes per la cursa marinera, que serà dia 11 de juliol a les 9 al port de Pollença al Moll. Inscripcions a elixip.net, la distància és a quilòmetres, el preu són 5 euros, lloguer de xip 2 euros, premis, sorteig i regals per tots els participants.
0: També recordar-vos que fins al 18 de maig estaran obertes, bé, se podran comprar, millor dir, les entrades per al Festival de Pollença per 3, 4, 5 o 6 dies, o també per tots els concerts, i això ho podeu fer a l'àrea de cultura.
1: També inscripcions obertes per la trobada de la gent gran a Lluc el proper 17 de maig, organitzat per el grup Güell. L'àrea de benestar social de l'Ajuntament facilita el transport. Preu 10 euros, inclou dinar allà mateix. Inscripcions fins dia 12 de maig. Per apuntar-se cal reservar plaça telefònicament o presencialment a les oficines de benestar social. Fer el pagament presentant un justificant.
0: També aquest cap de setmana, i no serà l'única cosa, dissabte hi haurà tallers infantils a la Cala, organitzat per Little Lemons i l'Ajuntament, al carrer Molins. A les 11, un taller de colors per infants de 4 anys. A les 6, taller d'art per infants de partir de 8 anys. I per dos tallers se necessita inscripció prèvia. Podeu telefonar al 611-884-226.
1: Recordant també el Festival de Pollença, que fins dia 8 de maig es podran comprar a l'oficina del Festival el paquet d'entrades per al concert d'enguany. Estan disponibles els abonaments de 3, 4, 5 o 6 dies i també de tots els concerts.
0: Més coses ara en quant a qüestions de gent. Abans vos hem de recordar que la campanya de donació de sang serà dia 22 de maig en Centre de Salut de Pollença de 4 i mitja a 9. I, per exemple, avui dijous tenim un cicle de conferències de la UOM amb la xerrada de l'òrbita al cementer, atalaiant la sequera des de l'espai. Mesurarem els pols de l'anyada a través dels ulls dels satèl·lits. Aquest títol ja vos diu de que n'hi ha la xerrada a càrrec del doctor Joan Bausà. És a les 6 en un saló cultural del Port de Pollença, i també avui tenim cineclub en un club Pollença. Heu d'anar alerta perquè ha canviat l'horari, és a les 8 i mitja, en joc de les 8, a la projecció de la pel·lícula Jo te creo, 4 euros per socis i 6 per no socis.
1: Per demà divendres, 8, conferència i comerç internacional del petroli i el seu transport i finançament, de la mà de Giorgio Comotti, que estarà de Commodities a les 7. Això serà el Real Club Nàutic del Moll, del Port de Pollença.
0: I també, com us dèiem, aquest dissabte és la segona edició de Pollença Folk a partir de les 6 a la plaça Miquel Catllong, a l'actuació de Figuera d'un altre paner. Això a les 6, a les 7:45 música nostra, a les 9:15 nou romancer. I al finalitzar, a les 10:30 serà el correfoc dels dimonis, de la colla dimonis de Cada Bou, en colles convidats també de tota Mallorca i de Catalunya. Avui en Jaume parlarà amb tots aquests artistes.
1: I pel que fa diumenge, perquè va la setmana, diumenge 10, trobada d'escoletes de Vall de Bot amb aires de la Cala i escoles convidades Rondalla Maristel, d'Esporgues, Rebel·la de Javelí i de Muro. Això serà a les 11:30 al claustre del convent de Sant Domingo, i també el diumenge, a les 10 del matí, concert de viatge d'hivern de Franz Schubert amb el tenor Marcus Schaeffer i Francesc Blanco al piano. A les 7, això serà a les 7 al Museu Dionís Bernassa, venda d'entrades Euroclàssic i a Ticketip.
0: I ja per acabar, com sempre, recordem exposicions, la del cavall Bernal, la muntanya màgica, l'església del convent, fins al 14 de juny, i a Can Llobera, el que ens empodera, a càrrec de Camila da Silva. I de bé, Jaume, nosaltres fem una petita pausa, escoltam a Montfudis, i després, com han dit, entrevistarem a tots els artistes de Pollença Folk.

amin.

The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass.

0: Bé, un dimecres, un dijous més tornem amb els nostres foodies. Ja la setmana passada no els vàrem poder tenir, però tornen i, com sempre, si no sabeu què fer-vos per sopar, fer-vos per dinar demà si teniu fet el sopar, en Xesc i en Josep mos donen la seva saviesa i mos donen receptes sempre originals, curioses, elaborades, pics simples, que no té a veure si és bona, però bé, els tenim un dia més, molt bones. Vos hem de saludar, què tal?
1: Molt bones.
0: Com estàu?
1: Molt bé, molt bé.
0: Que mos heu enyorat a la ràdio.
2: Sí, clar. Que jo vaig venir dilluns.
0: Però... Tu vas venir, sí, però...
2: Ah, no me va dir res, eh?
0: No, però no va venir xerrar de cuina.
2: Ah, vale.
0: Especialment.
2: Així, perdon.
0: I també tenim en Jaume.
3: Sí, jo m'he afegit, també això de la cuina a mi m'atreu moltíssim, per tant, he vingut a prendre nota i aprendre.
2: Molt bé.
0: Idò bé, en Jaume avui també serà un poc qui estarà amb nosaltres, també intervendrà, però amem, què ho està fent aquestes setmanes? Heu anat a menjar llocs, heu anat a la Fira d'Oví, heu anat... Què heu fet? Contau-mos.
2: Hem anat a la Fira d'Oví...
1: Jo no hi vaig per anar.
2: No. Catxis.
0: Que això també és part de gastronomia, no?
2: També. I què més? Ja està,
0: no fer res més, no anar a cap restaurant,
2: dia,
0: no,
2: sí.
0: no fer qualque
3: sí,
0: cosa.
3: Clar. Menjar i dinar cada dia, clar. Supos que menjar això me'n moriríem.
2: Ara intent fer memòria, si t'hi he anat, si t'hi he anat, de la zona i de la pobla.
0: I què vas dinar, qualque cosa així? Perquè de repit varen xerrar d'aquesta...
2: D'una cosa que vaig tornar a menjar de postres.
0: Sí? Això t'anava a dir. Com era? No sé què, Alaska. Era un soufflé Alaska.
2: Soufflé Alaska. Però ja no sé si és soufflé al Gran Manier.
0: Això ja no sé.
3: I Gran Manier, que és que li tiren...
2: Sí, emborratxen.
3: L'emborratxen i ho fan per la gent.
2: Sí.
3: En Gran Manier.
0: I te va entrar, te va fer ganes...
2: I després, un altre dia que vaig anar a un altre restaurant, vaig menjar... un bacallà gratinat amb aioli.
0: Ui, això bona pinta. Ja n'hi veig aquí.
2: Un bacallà és...
3: És molt bo. jo som més de peix que de carn i és bacallà per jo.
2: És un peix
3: és
2: bo.
3: Un peix molt bo.
2: I en Xesc ha estat per Menorca.
0: Ah, això, algo m'havien dit. Algo
2: no sé
0: dit.
2: Si ha fet colge una cosa especial.
4: Bueno, bàsicament vaig anar a córrer i... una mariscada vaig veure.
0: Una mariscada per
4: celebrar.
0: En el cafè balear?
4: No. Fornells.
3: Que de Fornells, sí.
2: Uau.
0: El cafè balear de Menorca és un molt bon joc per menjar marisc i calderetes i tot això. No sé si vos sona.
4: Bueno, calderetes té més fama per la part de
2: Fornells.
3: De cada Fornells, exacte. La caldereta de cada Fornells és bastant famosa. Sí.
4: Hi ha molt de puestos. No sé, la qüestió és provar.
0: Va caure una mariscada.
4: Va caure.
0: Sí, com sigui, no?
4: Va caure.
0: I heu menjat bé, idò, aquesta setmana. No passar fam, no?
4: No.
0: Vale,
4: això
0: era important. I què mos duis avui, amem?
4: Bueno, jo faré un pastís de llimona, senzill. Vos sorprendrà un poc, perquè és un poc raro.
2: I jo parlaré de iogurt.
0: Iogurt.
2: Una cosa tan simple i tan senzilla.
0: Dues postres avui, do.
4: Avui m'han posat d'acord.
0: Avui dolç, bueno.
4: Dolç.
0: Amb aquest dia, dia fa cas.
2: No forçosament hi ha d'afegir sucre, no?
0: No, això per...
2: Hi ha preparacions...
0: N'hi ha que no són dolços.
2: Que el iogurt és com una part d'una salsa, com un tzatziki, que és directament...
3: I fiques cogombra i...
2: Salada.
0: Però... Molt bé. Jo vos deix.
2: Comences tu, Xesc.
4: Comen jo.
2: Vinga.
4: Bueno, això va ser una mica improvisat. Són tres elaboracions. Una és una crema de llimona, crema anglesa de llimona, o lemon curd, que també se diu. Després, un pa de pessic, un bizcocho, fet en el microones. En el microones.
2: Un pa de pessic. Ara jo li poso una cara a dir...
3: Un pa de pessic fet en el microones. M'ha contat molt bon, això.
4: Ara després us ho contaré. I l'altra elaboració és... què se diu això? Com una melassa per banyar...
3: Un almíver.
4: Un almíver per banyar. I el pa de pessic. Ara no sortia aquest nom. Bueno, vaig dient així per elaboracions. primer, per la crema de llimona necessitarem 4 vermell d'ou i un sencer mitjà, 125 grams de suc de llimona, 3-4 llimones, depèn també si són més grosses, més petites. També la ralladura, important, perquè això també li dona gust. Sucre, 125, tampoc endú massa, per la quantitat d'ous que du. Mantella, 125, això és important, perquè és la mantella és la que... Després, una ballada que està feta, li dona aquesta untuositat i aquesta cremositat. La mantellilla l'han de tallar, bueno, ha de ser freda i tallada així a daus petits. I un pot de sal, també. Com ho fem? Primer, enrallam la pell de llimona i reservam. Després, trituram el sucre, exprimim les llimones i miram que, de tenir un pes que han dit abans, que eren 125. Una vegada tenim això, col·loquem dins una cassola. Men, com ho faig? Perquè, clar, jo això ho vaig fer a Termomix.
3: Més còmode, també.
4: I a Termomix no has de fer res. Aquí, si ho fas així a mà, diguem, l'únic que té és que tot ho tens, has de remenar, perquè si no, no queda una crema.
3: No puja.
4: I sobretot, controlar també que no se cremi, no quedi ferrada, perquè després mos quedaria...
2: I de remenar.
3: Després
2: i en varilla, en millor.
4: En varilla, sí. En varilla, a lo seu. Venga.
2: Una volta de varilla, crec que són com a 10 o 15 de una llengua de moix, que diuen.
3: S'espàtula aquesta que em poden ser.
4: Sí. Més o menys 5 o 7 minuts ja s'hauria de començar a espessar.
2: A formar.
4: Tampoc ha de quedar molt, molt espessa. Ha de ser com una crema. Vale? Que sigui també lleugera, important. Mem, que posa aquí? Que ho he posat perquè després me l'ho he dit. Traiem d'un foig una ballada que ja està un poc espès i aquí afegim la mantellilla. Important afegir-la
2: en aquest moment.
3: Ha de ser tap encara, no?
4: Sí, un poc de tap, però tampoc ha de ser molt, molt lent. I després, una altra ballada. Varilles, fins i tot
2: estigui integrat.
4: Incorporat.
2: Ara, segons quin cuiners o creadors de contingut diuen que se coneguin els ingredients. Bueno. M'agrada molt com a metàfora.
3: Que se trobin, eh? Que se trobin, que se trobin entre ells.
4: Molt bé. Bueno, això de pa de passeig...
2: Això ho vull sentir jo.
4: Això ho vaig fer, bàsicament, perquè ja vaig pensar, hòstia, això si ho faig en un forn, me quedarà molt dur, no?
2: Uh-huh.
4: I en un microones, a part de que és un moment... i que ho vaig fer en un minut, perquè bàsicament el que has de fer són dues planxes,
2: sí,
4: sempre a dins un recipient que sigui per microones.
3: Si posem forquetes i posem alumini, ja sabem com acaba.
4: Sí, malament. Acabarà molt malament.
2: Com ho vas fer, això?
4: Pues mira, 3 ous, sucre, 80 a 100 grams, 80 també o 100 grams de farina.
2: De farina normal, eh?
4: Farina normal.
2: Fluixa la força? Quan és normal?
3: Jo se repostaria, supos que...
4: Fluixa.
2: Fluixa.
4: Sí, es fluixa. Després, una cuarareta de... llevat, que no llevat, és impulsor.
2: Potenciador, de... bé, impulsor aquí mig.
4: Genari o...
2: Sí.
4: O royal, és igual. I després, colxe aromatitzant, si li volem posar una mica de vainilla. Venga. La primera que hem de fer és batre.
2: Sí.
4: Batre els ous, el sucre.
3: Hem quedat que eren 4 vermells i un de sencer. No és així?
2: 3 ous, ha dit.
4: 3 i un.
3: Tres vermells i un ou.
4: Venga.
2: Però no ho has d'espumar, eh? Simplement integrar.
4: ha de llefar una mitja de textura.
3: Ah, vaja, vaja.
4: Sí, perquè això després fa que quedi més esponjós. Batim els ous a la sucre fins que dobli el tamany. Sabeu, quan allà fa textura que puja, 5 minutets ho tindrem. Després mesclam la farina. Important, no mesclar a tope, no, amb una llengua poig a poig i anar
2: per no baixar l'aire.
4: Exacte.
3: Això és com les coques de quart, has de fer aquest moviment
4: envolvent
3: perquè no perdis aire de... després te quedi baixa.
4: I això, incorporant la farina, moviments envolvents, preparem un motlo.
2: Tu vas emprar un motlo que era de silicona?
4: No, era una fonteta d'aquestes de forn que era rectangular.
2: Va, i ho vas fer dues vegades.
4: I en vaig fer dos.
2: Uh-huh.
4: I també important no posar molta quantitat, perquè quan més posem, més gruixat
3: mos
4: quedarà.
3: Sí.
4: En volen dues, però que siguin no molt gruixades, vale? Que quedi després bé, o que siguin més o menys del mateix. També les podem tallar, després, si una mos queda més gruixada que l'altra, no hi ha problema. Tallam amb un ginebet gros i ja està. I això ho cuinam en un microones a 800 durant 2 minuts i mig o 3. Deixam reposar 2 minuts encara dins de microones, vale? Sense treure de microones.
2: És a dir, que estigui tancat amb aquell medi que s'ha enxavantit i ha creat humitat.
4: Exacte. I després ho deixam refredar i desmollam. Si hem posat paper, que sempre és millor utilitzar, jo sempre en play, paper de forn.
3: Paper, sí. Paper sou forat, d'aquest.
4: Sí. I bé, i després només queda muntar. Posam un pa de passeig, posam una xapa de llimona, posam un pa de passeig.
2: I què, i el míber? Abans de posar...
4: Ah, sí, perdona. Sí. No, això, un pa de passeig se banya amb aquest almíbar. L'almíbar és 50-50.
2: Aigua, sucre.
4: I sucre. I, si volem, també una xitat de cot de licor.
3: Atenitza't un pot de...
4: Et fa més bo.
3: Sí. Li dona més gustat.
4: I després, bé, l'untam un poig sense passar mos, però això fa també que després sigui més humit. Més menjatívol.
2: Ja.
4: I això, anem fent xapes, pa de passeig, crema, pa de passeig, crema, i no hi vaig pensar, però després vaig pensar, la millor hauria estat bé també posar una xapa d'algo més lleuger, tipo nata o... Però bueno, jo la vaig fer només de llimona.
3: I després gelera, això.
4: I després gelera. Però queda el més important, que és que després hi vaig posar sucre per damunt i ho vaig cremar. I sí. aquesta mescla de l'àcid de la llimona, el sucre cremat, pues queda molt bé.
2: Així amb
4: un bufador, un sopiré.
2: Joines.
3: Està molt bé, eh? I no és mal de fer. Simple,
4: no és mal de fer. Vull dir, va ser així... I fet, perquè...
3: I una pregunta, supos que aquest cap pa de passeig ho pot fer en el forn, és a dir, tu ho vas fer per tema de comoditat i això ho vas fer en microones, però en teoria crec que se pot fer això, és com fer una coca de quart o ben que dir, el que fan més prim, que dius mal més prim.
4: O també pot fer una de grossa i després tero.
3: Exacte, així com pot fer làmines, te pot dominar.
2: La seva coca de quart és una elaboració molt, molt comú de... d'aquests bizcotxos, vull dir, la teva varietat és que nosaltres la fem originàriament en fècula de patata.
3: Exacte, perquè és a dir, això per la gent que celíaca, per exemple, això no té gent de gluten, és fècula de patata i ous i poca cosa, i sucre.
2: Jo inicialment ho quarto el feia amb farina de blat.
4: Això anava jo ara també.
3: També s'hi pot fer.
4: Una altra opció és farina de blat.
2: Que la farina de blat, jo crec que ajuda que sigui com a més tou, més consistent. En canvi, la fècula és com a més fluixet.
3: Sí, i vosaltres també feis, quan feis una coca de quarta, també feis aquell truc que el tirau en terra.
2: Sempre.
3: Sí. O sigui, diuen que és perquè no baixi.
2: Sí.
3: Això és molt de la meperdina.
4: Bueno,
3: no
4: jo sé. Normalment ho faig damunt. Al fogó, pam, pam, un parell
3: sí,
4: de copes.
3: O sigui, és un parell de
2: escatxades.
4: Antes i després.
3: O sigui, a banda de coure-la també ho fas.
2: Sí, sí, però no la mateixa violència.
4: No, no. Vull dir...
2: Hi hauria cotxe per tot.
4: Ho fas abans de fitxar-ho dins el forn, perquè així, si queda aire, fuig.
3: Fuig.
4: Surt tot l'aire que pugui tenir de dins, que potser després quan se cou te podia quedar una bombolla d'aire de dins, i així pues, no en queda. Jo sempre ho he fet així.
3: Ah, veus, ja,
4: i sempre me solen quedar bé, sense...
3: Si et secretes que no baixin, perquè clar, si una coca de quarto que ja t'has preocupat de fer el blat per una banda, d'utrull, i després encara que te quedi baixa, queda com que no té.
4: El més important, perquè no molt baixi, és no obrir el forn, abans de mitja hora.
2: Tu a quina temperatura el fas, quan te'l fas en el forn?
4: 170, 175, no vol...
3: No més de 180, ja m'ho hem dit, exacte.
2: Jo faig de muntatges. De vegades he trobat receptes que recomanen 10 minuts a 200 graus, i després baixen a 170.
3: Sí.
2: Però entre 170 i 180 normalment s'han quedat bé. Ben, Guido, ara jo vos xerraré d'un iogurt.
4: Venga.
3: Molt bé.
2: Hi ha un procés químic que vos puc contar i crec que me quedaré un poc com un esnob. Que realment he trobat una idea per descriure-ho, que és... un iogurt no res més que una transformació natural a bon llet, bacteris vius, un cert grau de temperatura i temps, ho transforma.
3: És un fermentat, el iogurt.
2: És un fermentat. És, aquest test xerrava de que és una petita alquímia biològica que la humanitat ha utilitzat des de fa milers d'anys.
4: Puc fer una comparació?
2: Fes-la.
4: És igual que quan fas la massa mare,
2: sí,
4: que se reprodueix la llevadura.
2: És una fermentació.
4: No?
2: És una fermentació.
3: Sí, sí, sí.
2: Dient que el procés químic és que la lactosa de la llet, que és un sucre, se van menjant aquests bacteris del iogurt. Durant aquest procés se produeix àcid làctic, aquest àcid baixa el pH de la llet, i les proteïnes se reorganitzen i formen una xarxa. I aquesta xarxa es passeix la llet, reté l'aigua i ho greixos i crea aquesta textura més cremosa, fent que sigui més espès, més àcid, més digestiu i més estable que la llet fresca. O sigui, clar, no ho sabem, però així com el iogurt té una sèrie de cosins, com el kefir, per exemple,
3: sí,
2: se xerra de que aquest diguem tipus d'aliment entre la zona de Anatòlia, Grècia, Balcans, que era un aliment molt, molt emprat allà de fa molts anys, per, no sé si era l'única causa, feia que societats que empraven aquest ferment solien viure més anys.
3: Oh, wow.
2: Un nom de iogurt, les fonts que he trobat xerren que prové de iogurt mac, que en ventit turc és espessir o fermentar. Diguem que va ser un aliment com a molt regionalitzat, i a partir de final del segle XIX se va popularitzar i l'expansió comercial va ser en el segle XX on va ser com a dir
3: exacte, se va com a diguéssim globalitzar,
2: sí,
3: va en fam.
2: Sí. Que
3: ara tornem una altra vegada als orígens, perquè tot és iogurt grec,
2: sí,
3: grec, com si fos el millor iogurt o el millor fermentat en aquest sentit.
2: Sí,
3: és... Ara te'n vas i és iogurt grec, és com està molt a l'ordre del dia.
2: Jo tenia llanes de fer-lo, ho vaig fer amb un robot de cuina i ara me'n queda pendent fer-lo amb el mètode més tradicional. Sí, sí. No és que sigui complicat, l'únic està allà d'afinar la temperatura, que això a pintura podria ser el més complex per,
4: jo tinc una pregunta,
2: no te pot passar, digues,
4: curiosa, per exemple, jo prenc llet sense lactosa,
2: sí,
4: se pot fer iogurt igual,
2: jo entenc que sí,
4: sí. No té res a veure.
2: Jo ho vaig fer llet sencera i no fresca. La llet de...
3: Però tu creus, Josep, que per exemple si no té lactosa podrà fer aquest procediment que tu has xerrat abans de l'àcid làctic si no té lactosa?
2: Hi ha molts sí? de iogurts,
3: no sé,
2: que estan fets en llet desnatada, en llet sense lactosa, vull dir, jo te diria, proveu.
4: Ja m'has animat, i d'avui.
2: Vull dir, si no te va bé...
4: Ara hauré de provar.
2: Pues mira.
3: Ho hem de provar tot, sí. Ja mos ho diràs. Quant ha anat?
2: Vos donaré la recepta per fer-ho a casa de la forma més senzilla, en el sentit de dir... sense posar aquest tipus d'aromàtic, ni sucre, ni res. Jo volia fer una cosa molt simple, molt senzilla, en el sentit de dir, després, si vull posar un pot de sucre, un pot de mel, ja ho farem, però no volia que fos. I hem de menester un litre de llet sencera, normal, un iogurt natural, i un poquet, si tenim, de polsim de llet en pols. Això mos ajuda molt. Si volem anar a un iogurt tipus greig, emprarem un pot de nata. Vull dir, com si xerrassa un dupà, que tu has tret abans, sí. Ho pas farina i aigua. Sí, farina i aigua hi tens.
3: Sí.
2: És vera que moltes altres receptes dupà és farina i aigua i qualsevol cosa més que ho enriquim. O afegint sal, o afegint llavors, o afegint...
3: Espicis, pot posar mil coses.
2: Espicis, o oli, o fruits, qualsevol tipus de greix.
3: Aromatitzants, i pot posar mil coses.
2: O una altra proteïna, o aromàtics, o herbes.
3: Olives hi posen a Grècia, sí, a vegades, sí. També.
2: Depenent,
3: pot posar mil coses.
2: Depenent de la que hi posis, el teu pa, pintura, tindrà un altre nom, col de focaccia, que du oli i sal... i després molt de guarniments, però jo vaig dir no, jo vull fer la cosa més senzilla. Com ho fem? Jo vaig fer un robot de cuina. Si estem a casa hauríem de posar dins una cassoleta aquest litre de llet i mos hauria d'arribar en un punt quasi abans de bollir. La majoria de receptes diuen que ha d'arribar a 85 graus. Aquelles primeres bambolletes. Alerta a que no se vos cremi perquè donaria mal gust. Seria recomanable anar remenant un poquet. No dir, venga, tenc una cuina d'inducció i ho poso en 10. No. Remenant. Remenant, tira, tira. Quan arribi en aquest puntet que no costa de vegeu que hi ha aquella bambolleta, i deu llevant d'un foc. En aquest temps... pintura estaríem entre 15 a 20 minuts, durant l'estiu seria molt més, però l'idea és que la llet se quedi a 42, 43 graus, és a dir, un poquet més que tava. I aquí, en aquest moment, el que faríem seria mesclaríem un iogurt, que pot ser un iogurt de distribució, si no en tenim, el mesclam amb aquestes quadradetes de llet en pols, sí. Si no en teniu, mira, serà un poquet més clar.
3: Llet en pols, que és llet soluble d'aquesta.
2: Sí, llet en pols, típicament era per nins.
3: Sí.
2: Gerberge és un ingredient que jo he trobat que s'empra molt per fer gelat, però això ja en xerrarem un altre dia.
3: Sí, és curiós.
2: I doncs mesclam aquest iogurt amb un parell de quadradetes d'aquesta llet que tenim ja,
3: sí.
2: Com un poquet més lleteva, i aquesta llet en pols, ho intentam mesclar bé, ho fiquem dins la llet i ho remenem. No se trata de remenar-ho tan fort, amb tanta agressivitat.
3: Tanta vigorositat.
2: No. Se diu que es mesclarà suaument. Clar, això, el que hauríem de fer per fer la recepta casolana a casa, ho hauríem de posar a un recipient taparó. Moltes receptes dius que ho posin a un tàper de vidre o alguna cosa així, però aquesta recepta com a més tradicional te diu ho has de tapar en qualsevol tipus de tela que permeti que això respiri. I el seu seria tenir-ho a un lloc que faci un poquet de calor, no que faci fred. És a dir, per un mesos d'estiu, si han tingut un forn una mica tensès, el seu, aquell calor residual, i això hauria d'estar tot el vespre. Estem xerrant de primavera i hivern. Un mes o d'estiu, pentura serien unes altres.
3: És quasi com deixar tovar la pasta, que dic, la poses, la tapes amb un pedaç net i després deixes allà. Sí. I inclús en Sidenta diuen que si ho pot posar de vores de camilla, de vores,
2: sí,
3: el cellar,
2: sí,
3: de vores...
2: Sí, perquè fa molt de fred.
3: Exacte.
2: Clar, això ho hem de deixar tot tapadet amb aquesta miqueta de calentor ja feta en el forn. Han d'anar molt alerta la temperatura, perquè a partir de 50 i alguna graus aquests bacteris se moren. Per tal que volem és que ens ajudin a començar aquest procés de fermentació. Ho sent demà, molt probablement tindria l'aparença encara un poquet de líquid, però a veure que la llet en pols o ho tens, què passa? Que com més tens ho deixem, més àcid seria, i també ho greixes com la nata, que seria el que ens ajudaria a que sigui més espès. És veritat que jo la primera vegada vaig dir llet i iogurt. M'és igual si és un poc líquid, però ho vull fer el més simple. El recomanable seria treure-ho de matí i que estigui un mínim de 6 hores dins la gelera. I això és tan simple, tan fàcil, tan complicat. Així és per tenir iogurt casolà fet a començament d'un iogurt. I la gran majoria de pàgines diu que te pot durar dins la gelera fins a un màxim de 8 dies. Fins a un màxim. Sempre que estigui ben refrigerat, 4 graus, 3-4 graus.
3: Sí, perquè estem xerrant d'un producte fresc, és igual que sigui fresc, és igual que tot això que sigui fresc, te pot durar, a veure, de refrigerar bé, òbviament, i te pot durar un temps.
2: A veure que si, com ho diria, no té bona pinta, per favor, no...
3: No vos ho mengeu.
5: No ho mengeu.
2: No vos ho mengeu. L'olor i l'imatge...
3: És molt important.
2: Sí, però me va sorprendre molt, perquè... Era com d'aquestes coses que sempre han consumit, de comprat, de distribució. És veritat que de vegades sempre trobes que hi ha iogurts que són molt com a més naturals, o
3: més ecològics, o més...
2: Una línia nova, una categoria superior. Me va sorprendre que aquesta recepta no era la llet fresca, però la segona vegada ja ho vaig fer amb una miqueta de nata, va quedar
3: ja
2: més potent, i ara supos que la segona prova seria fer-ho en llet fresca, i que un iogurt sigui ja un iogurt que he fet jo. És a dir...
3: Casolà.
2: Sí.
3: Que l'inici, Josep.
2: Que l'inici hagi estat un iogurt industrial, però
5: després...
2: aquell 10% ara l'han convertit en un 1. I això és.
3: Molt bé, i si vols per ajudar, deixem aquí per avui, i mos veiem dijous que ve.
2: Venim cada 15 dies.
3: Veniu cada 15 dies, ha estat un fallo de principiant, això.
5: M'ha agradat, perquè ara ja no som dos foodies, ara ja són tres.
3: Ara ja són tres, ara ja són tres, sí, ja m'he juntat.
2: A més, amb això, com que... És com quan comptes acudits.
3: És més dinàmic.
2: Un te'n compta un te agrada, i si t'agrada la cuina...
3: Ja diuen com més som, més bé mos ho passarem.
2: Clar, ja sí.
5: Exacte.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.

0: If you're cupped when your spirit's low, clap your hands now.
1: Les notícies de les 6. Bon dia. Ja hi ha dades de la Conselleria d'Educació sobre el seguiment de la vaga a les escoletes de 0 a 3 anys. S'hi han sumat més d'un 35% de les treballadores, bastant lluny del 70% que diuen els sindicats. En tot cas, en aquesta hora estan convocades concentracions a la plaça d'Espanya de Palma, a Vara del Rei Eivissa, i a la plaça d'Esborna Ciutadella. Anem a la nostra companya Victòria Morell al centre de ciutat. Victòria, bon dia. Quin és l'ambient ara mateix?
2: Bon dia. Doncs, tot i que el temps no acompanya i plou fort aquí a la plaça d'Espanya, això no ha impedit que una onada de camisetes grogues estigui avui present en aquesta concentració. Més de 200 persones amb xiulets, pancartes, globus de color groc i també caceroles reclamen i protesten per les mesures preses en quant a temes d'escolarització. Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 reclamen també el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic, millores salarials i laborals, així com més recursos per reduir ràtios i reforçar plantilles. És una concentració que es du de forma simultània a diferents illes per donar suport a unes reivindicacions que consideren clau per millorar les condicions del primer cicle d'educació infantil.
1: Gràcies, Victòria, i aquest mal temps que també fa que afecta en aquesta manifestació també està provocant retencions a les entrades i sortides de Palma. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia. Com està la situació ara mateix?
3: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobem tràfic lent i aturades intermitents. La CNA 20, via cintura, el sentit a la porta, des del polígono Sant Valentí fins a Sant Llàs, en l'autopista Llumelló. També en l'autopista Llumelló, en sentit a la porta, des de la rotonda del Molinar fins al polígono de Sònoms. I a CNA 13, autopista 20, en sentit Inca, ha hagut un accident a l'altura de Son Cos, que està causant retencions que arriben ja fins al centre de Conxa de Campo. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Gràcies, Dani Femenia, que li han canviat el nom. I repatrien a Algèria 5 menors migrants no acompanyats que estaven tutelats pel Consell d'Eivissa. L'anunci l'ha fet la cap de l'executiu, Marga Proent, després de la conferència de presidents. No ha concretat quant de lots eren, però sí com s'ha fet.
4: S'ha produït la primera repatriació de menors immigrants no acompanyats que tenien, com tenen molts altres menors que estan baix la custòdia del Consell, contacte directe amb les famílies, que si hi ha voluntat, aquesta repatriació i tornar els menors amb les seves famílies no només és possible, sinó que és positiu.
1: I l'origen del brot d'antivirus es podria haver originat en un viatge ornitològic.
5: El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que els dos primers casos havien viatjat per l'Argentina, Xile i l'Uruguai per observar aus abans d'embarcar el creuer.
6: Prior to boarding the ship, the first two cases are traveled through Argentina.
5: Ha dit que varen viatjar a llocs on hi ha la rata coneguda per portar el virus. Així mateix ha dit que col·laboren amb l'Argentina per esbrinar quina ruta va fer la parella.
1: I anem amb una altra qüestió de salut, perquè l'Associació Espanyola contra el Càncer té repartides avui una trentena de paradetes arreu de les illes per recaptar fons. El 7 de maig és per l'associació un dia de col·lecta per poder continuar invertint en la investigació i en el suport als afectats del principal problema sociosanitari de les Balears. Són les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
7: Més informació a ib3notícies.com.
8: Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Un cor estima un arbre. Tota la informació de proximitat a Ràdio Pollença, on si no, ja ho saps, el 107.9 de la FM.

0: Molt bé, oients de Ràdio Pollença, quan són les 6 i 9 minuts. Començam aquest programa especial amb motiu de la segona edició del Pollença Folk, que serà aquest dissabte 9 de maig a la plaça Miquel Catllong del Moll. Una trobada que tornarà a omplir el nostre municipi de música d'arrel, cultura popular i noves sonoritats que concentren tradició i present. Al llarg del programa conversarem amb representants dels grups que hi participen per conèixer millor qui són, com entenen la música folk i que ens preparen per aquesta edició del festival. Començam. El primer grup amb qui parlarem és Figues d'un altre paner, grup de música folk que veu especialment de la tradició menorquina, però també d'arreu de terres de parla catalana. Comencen a compondre i confeccionar el seu repertori a partir de l'any de l'abril de 2020 amb una clara voluntat de seguir experimentant a la música tradicional a través d'un tractament polifònic de veus, una curada harmonia i un gran color rítmic. Ens atén una de les seves veus i guitarra, que és Annabel Villagonga. Com estàs, Annabel? Bon dia.
1: Hola, molt bé. Gràcies per ser convidada.
0: Aquí som. Per començar, és una pregunta que mos feim tots. Com definiríeu musicalment, per a qui encara no vos coneix, que és Figues d'un altre paner?
1: És una pregunta complicada, definir-se a un mateix. Però bé, nosaltres ho definiríem com un grup folk amb ganes d'innovació, no? És a dir, sempre amb molt de respecte cap a les cançons tradicionals i tot lo d'arrel, que és d'allà on venim i de on bevem, nosaltres, la música, però sempre pues, amb ganes de donar-li una volteta i d'actualitzar-la, perquè tota la cultura, si no s'actualitza, al final acaba morint, no? Vull dir que és un poc aquesta perspectiva de mirar cap enrere, però sempre cap endavant.
0: Boníssim. Molt bé. I, per exemple, també, quina relació teniu vosaltres amb la música folk d'arrel? Quan vos comença? D'on neix el projecte de Figuera d'un altre paner?
1: El projecte neix sobretot del meu germà i jo, que tots dos havíem estat en un grup folk durant molts anys que es deia Subaida, de Menorca, amb el qual vam fer molt de concerts arreu de parla catalana i fins i tot vam fer incursions per Europa, per Mèxic, van guanyar concursos, vull dir que va ser un grup folk, si xerrant de fa 20 anys, uh-huh. que va tenir molta, sí. molta trajectòria i, bueno, fa 20 anys, vam estar durant 15 anys tocant i teníem ganes com de tornar a reviure en món folk, que a Menorca doncs, no hi havia cap grup així que revisés la música folk des d'aquesta perspectiva, no des de fer les cançons de By the Boat i tal qual, o sí. romansos, sinó de donar-li una volta. I d'aquesta voluntat, després de que Subaida doncs, hagués acabat la seva trajectòria, ara ja fa 10 anys, uh-huh. Tenia moltes ganes de tornar a fer un grup folk i de donar-li una altra visió. I nosaltres sempre hem estat vinculats, els nostres pares ja cantaven amb un grup de folclòric, amb un grup de ball de bot que es diu aquí, i sempre ho hem viscut a casa, a dinars, a Vegas, vull dir que la música folk nosaltres la duim en vena.
0: La duim en vena, exacte, sí, està molt bé. Bé, que ens podeu avançar? D'aquí podrem escoltar en aquest vostre directe, aquest Pollença Folk d'aquest dissabte? Hi ha qualque novedat?
1: Podeu escoltar... Abans podrem escoltar cançons del nostre darrer disc que vam treure ara fa 2 anys, que es diu Temps de Figues, tot i que en farem també qualcuna d'antiga, i podreu escoltar una mica la nova formació, perquè vam començar uns quants però després ens vam ampliar i hi ha la mallorquina Marta Elka, per exemple, uh-huh. i després també hi ha un català que sona percussió, Juan Flores, i un contrabaixista també català, en Manel Álvarez, i llavors de Menorca som el meu germà i jo i la nostra neboda, que també canta molt bé, que també està dins la família, i podreu escoltar una mica tot aquest repertori que, com dèiem, és antic, però tot està renovat. No només a nivell musical, que també els hi fem arranjaments nous, sinó també modificam una mica en ses lletres, no? Mm-hmm, perquè la majoria de lletres de cançons tradicionals totes tenen uns missatges on la dona sempre hi surt malament, uh-huh, no? Sobretot romansos, les dones sempre moren, o els maten, o els violen.
0: Sí.
1: I també lletres populars de jotes, al final les dones sempre han sortit malmeses. Uh-huh. I nosaltres no només fem un canvi en la música, bé, ens atrevim a canviar qualque lletra i a donar-li un final diferent en aquests romansos tan durs on hi ha tant de...
0: En aquests romansos tan antics que de vegades es veu que hi havia quasi tots, per desgràcia, tenen molta tonalitat masclista.
1: Exacte, els donem una revisió de com us agradaria que fos avui en dia.
0: Molt bé, Anabel. Com que sé que vas un poc just de temps, m'ho has comentat avui de matí, te faig ja la darrera pregunta. Què és per vosaltres participar al Pollença Folk aquest dissabte?
1: Per nosaltres és un gust, sempre ens agrada poder mostrar la nostra música allà on anem i venir a Mallorca, que normalment els fem més a Menorca,

0: sempre, sempre agrada. Bueno, jo ara visc a Mallorca, però vull dir que poder desgrup cap aquí sempre, sempre és un gust. I també per poder participar d'aquest festival folk que està agafant força i sobretot de poder compartir escenari amb gent com de Música Nostra o Nou Romancer, que són grups de referència, que són grups que fa molts anys que hi treballen, que fa molts anys que fan feina i que estan allà, que sempre treuen coses noves, i és un gust poder compartir escenari amb ells.
1: Sí, sí, sí. Tenim un bon planter enguany, és la veritat que sí, aquesta segona edició. I si t'apareix per fer un tat de vi, per fer un tast al nostre oient del que es figues d'un altre paner, escoltarem, com t'he dit, una de les vostres cançons, un dels vostres romansos, que és Jota de Supervivència, d'acord? I res, moltes gràcies, Anabel, per acompanyar-nos, i mos veiem aquest dissabte al Pollença Folk, d'acord?
0: Molt bé.
1: Que vagi molt bé.
0: Us esperam a tots dissabte.
1: Gràcies, gràcies a vosaltres. Adéu.

Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Molt bé, i ara anem un munt d'altres grups que actuaran en aquest Pollença Foc aquest dissabte. Es nou Romancer, una formació amb una trajectòria consolidada dins la música d'arrel. El grup destaca per la seva feina de recuperació i reinterpretació de la tradició de la musical, especialment a partir del romans i la narrativa popular, combinant el respecte per les fonts originals amb una mirada artística contemporània. Ens acompanya Pere Víctor Redó, que es veu piano i acordeó de nou Romancer. Com anem, Pere? Bones tardes.
1: Bones, com anem? Va bé.
0: Com estàs?
1: Gràcies, de dissabte.
0: Sí, eh?
1: Beníssim. Sí, esperant de veure'm quin temps farà, però amb ganes, sí.
0: En principi dona bon temps, és veritat que el temps està un poc... Ara aquí mateix plou, ara mateix Pollença, o sigui que... Esperen que sí, que mos respeti el temps. Bé, com el vostre nom apunta ja, me podries explicar un poquet quin és l'univers musical de nou Romancer, Pere?
1: Bueno, nosaltres hem anat canviant una miqueta, però nosaltres sobretot el que feim és una mescla de música tradicional amb música d'autor i música mediterrània, per dir-ho de qualque manera, no? Uh-huh. I sobretot perquè a vegades quan dius música tradicional tothom pensa en ball de bot i en música que s'escolta més a places per ballar, bàsicament. Però en el nostre cas és més una música de recital. És un altre estil que també creiem que s'ha fet menys a Mallorca i que quan vàrem néixer teníem ganes de també reivindicar un poquet i treure-li una miqueta de pols, diríem.
0: Mm-hmm. I, per exemple, què suposa per vosaltres actuar al Pollença Folk, per exemple?
1: Molt. La veritat és que m'ho va fer moltíssima il·lusió quan m'ho vàrem proposar. Primer perquè és un festival que, si no vaig errat, és la segona edició, vull dir que és un festival jove, però que va començar amb molta força l'any passat. Uh-huh. I, a més, a Pollença crec que ara fa bastanta estona que no hi venim. I compartir escenari amb la música nostra, que també hem compartit amb molt d'anys... Sí. Trajectòria i que per nosaltres a més són un referent, sí. Vull dir, allà en Vial Majoral, allà en Maria del Mabonet, una música no, que per nosaltres són paraules majors sempre que xerrant, sí, de folk, sí. I estigues d'un altre paner que mos coneixem menys, uh-huh, però que també són germans aquests menorquins, sí. fa moltíssimes ganes trobar-mos en aquesta festa.
0: Molt bé. I que mos pots adelantar qualque cosa quan serà el vostre directe en aquesta edició? Teniu qualque novetat?
1: Bé, nosaltres estem preparant perquè, clar, nosaltres recentment hem fet els 30 anys de formació i ara estem revisant un poc temes de la nostra discografia de tots aquests anys. Uh-huh. I bueno, per aquest dia sí que han triat temes que s'hi diguin més amb un festival fet a una plaça, el que te deia de recital, però que a la vegada puguin

0: començar puguin preparar un poquet tant, o sigui, nosaltres sortim d'una ballada de música nostra i després donem pas en escorrefoc. Per tant, normalment intentarem estar allà al mig aguantant un poc estar festiu i traient un poc temes d'això, de la nostra història, diríem, com a grup. I hi haurà una miqueta de tot. Hi haurà música més de poetes que han musicat, com música tradicional, glosades i cosetes una mica festives, però que també estan perfectament dins el nostre estil, diríem.
1: I una pregunta que és obligada. Com veus tu el panorama del folk ara mateix?
0: Bueno, mira, l'altre dia en parlaven que pareix que ha tingut una... Jo tinc la sensació de que ha tingut una petita revivada, perquè fa uns anys... bé, sempre els que feim música en català i música tradicional i tot això sempre és com una línia corba que va per un preball, i teníem la sensació de que la cosa fa uns anys baixava una mica, i ara trobant que hi ha grups joves, hi ha grups, sobretot el lot de joves, que han anat sortint, com les Pitxorines mateix, que van actuar l'any passat.
1: Sí, sí, exacte.
0: I que han entrat amb moltíssima força i bueno, que tots bevem un poc d'allà mateix i tenim un poc aquesta sensació de que hi torna a haver aquell caliuet, aquella espurneta. I home, jo m'agrada ser positiu, vull pensar que encara és viva aquesta música i que encara podem seguir tocant.
1: Beníssim. Pere, i què me pot dir? Quins instruments tocau vosaltres, per exemple? I si me pot parlar també dels altres membres que formen part de Nou Romancer?
0: Clar, sí. Nosaltres tenim una formació un poc que és quasi de grup de cambra, perquè tenim viola, tenim compaix, tenim flauta travessera, acordió, i llavors guitarres, que és guitarra buzuki, guitarra acústica... I en el meu cas, ara des del darrer disc, sobretot, hem incorporat el piano i els teclats elèctrics, per donar-li un caràcter un poc diferent, perquè sempre cercam anar fent passes. Diríem, bé, passes, no és que siguin en banda o enrere,
1: innovar
0: noves sonoritats, sí, no? I clar, mesclar, a lo millor, un teclat, un piano elèctric tipus Burlitzer amb un buzuki i una viola, vulguis que no, pues, a nosaltres mos agrada. I fem un poquet això, aquesta mescla de so molt acústic, quasi de grup de cambra clàssica, amb després, bé, la part de percussió, me l'he deixat també, Lluís, que toques a percussió, i entre percussió i teclat i això, pues, donam un poc més aquest altre aire.
1: I com vos coordinau per assajar i entendre-vos en tant d'instruments diferents i això?
0: Bé, sempre és una...
1: Perquè això és una comunió, al cap i a la fi és una comunió, que quan vos parleu a casa, sí. Aquest tipus de comunió que entrau, amb aquest que és com un trans, entrau dins un... Com ho feis? Expliquem un poc.
0: Bueno, per començar tenim un local gros, perquè si no hi capem quan mos hi posam, i després és anar cercant, i sobretot jugar molt en sos volums, i estar, perquè nosaltres assetjam sense amplificar, i clar, és jugar molt a intentar cercar les textures i no perdre el color de cada instrument, per tant, és qüestió d'estar escoltant tot el temps i intentar ser precís d'alerta que aquest instrument elèctric no mos passant de volum, que aquest evidentment sí que ha de tenir un altaveu, i jugar amb això, i a vegades hem de canviar d'instrument o hem de canviar de posició per no fer desaparèixer i canviar qualque arranjament, perquè, bueno, és una combinació de volums i de tímbriques que hi han d'estar molt damunt, però també et sa gràcia de jugar amb aquest repertori i poder-te sentir lliure d'anar fent, diríem, en el dia a dia, cercar una sonoritat que t'agradi i que te'n sentis orgullós i diguis, ara es queda així com us agrada.
1: I novetats, nous dits, nous projectes, que me pot contar, Pere?
0: Bueno, ara mateix no pensam encara en nou disc, perquè ara hem estat de celebració dels 30 anys, vàrem fer també un concert amb el grup Capella, i hem estat més pendents dels directes del present, diríem. Hem viscut molt aquest present.
1: Sí.
0: I bueno, supos que sí que és vera que bé, començam a pensar en nous temes, perquè havien quedat un poquet ara amb ganes de recuperar coses, I ara hem començat, fa molt mal avançar encara cosa, però sí que hem començat a jugar en qualque cançona també més i m'imagino que en futur traurem un altre disc, o sigui, això sempre és a dins del cap, això no se'n va. Però encara no se pot avançar gaire, diríem. Bé. Estam allà, estam encara... Encenguent la flama, però...
1: Molt bé, idò, i si t'apareix per tancar aquesta xerrada, hem triat invocar els poetes, que sempre posen moments dolços a les nostres vides amb els seus versos, estaràs d'acord amb jo. Moltes gràcies, Pere Víctor Redó, per atendre el micròfon de Ràdio Pollença, i mos veiem aquest dissabte, se'n falta el Pollença Folk.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
0: Adéu, que vagi bé. Adéu.

es folla, riu, dirà la gent, i tu estaràs, Carles, content, que així em volies. Demano un toc, demano un dia.

0: Som Combilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
1: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine a gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971-86-70-00.
2: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
3: I continuem amb el ton d'entrevistes dels grups que participaran en el Pollença Folk d'aquest dissabte en esport de Pollença. Ara és el ton de Música Nostra. Qui no coneix Música Nostra, aquest grup emblemàtic, és un projecte musical que reivindica la música tradicional des d'una mirada viva i contemporània. El grup treballa a partir de melodies populars i elements de la cultura musical mallorquina, aportant-hi nous arranjaments i una interpretació actual que connecta passat i present. Ens entén en aquest cas la conegudíssima, diria jo, veu de la seva part vocal, na Micaela Lladó. Bon dia i moltes gràcies per ser nosaltres. Com estàs, Micaela?
4: Hola, com anem? Molt bé, i vosaltres?
3: Un gust sempre sentit-te, Micaela. Micaela, sempre és un gust sentir-te. Sí, sí. Sí, què tal? Com estàs? Com estàs? El primer de tot, com
4: bé.
3: Estàs tu? Com estàs tu?
4: Jo estic beníssim, beníssim, molt contenta de que hi hagi moviment envers de la música tradicional i la música popular, i encara que faci un dia bastant dolent, no es poden queixar. Som privilegiats en molts sentits.
3: Exacte, exacte. Molt bé, men, per qui no conegui, que crec que no sé si en aquestes altures hi haurà qualcú que no conegui qui és Música Nostra, però per qui no conegui, que me'ls pots explicar de Música Nostra, com va néixer el projecte?
4: Música Nostra. Tu penses que fa 45
3: sí,
4: anys sí, que sí. Som en marxa.
3: Sí, del 81, varen... sí, sí.
4: Exacte. Aleshores, bé, nosaltres hem fet un camí molt enriquidor de música, de cançons i de, en fi, de manera de recuperar uh-huh. elements de la cultura popular que s'estaven perdents, com les balles a plaça.
3: Sí.
4: I recordar totes aquelles cançons, patrimoni cultural musical de ses illes, pràcticament. Uh-huh. I va ser preciós, perquè me'l van trobar una sèrie de persones que tenien la mateixa manera d'entendre la música i el que volien fer i com ho volien fer. I hem arribat fins aquí i ja t'ho dic, molt contents perquè hem vist com les places s'omplen de balladors i balladores i de gent que de cada dia li agrada més
3: sí.
4: tot això de la tradició i la cultura popular.
3: Sí, sí.
4: I bé, crec que el més interessant que de la qual realment estan molt contents tots, uh-huh. perquè jo parlo en nom del grup, és el fet de que hem aconseguit uns arranjaments per les peces tradicionals de sempre, uns arranjaments actuals que agraden molt i li lleven la naftalina d'aquelles cançons d'un temps. I, per una altra banda, han procurat fer cançons noves, de manera que si entenem que la música tradicional i la música popular és un element viu, que ho és i que ho ha de ser, uh-huh. perdó, aleshores, el que hem de fer és que creixi i que se multipliqui i que cançons que estan fent ara se recordin d'aquí molts anys, si és possible, i que la música popular vagi creixent.
3: Que vagi creixent i que tingui futur. A col·lació del que m'estàs dient, te faré aquesta pregunta que és obligada. Com veus l'escena folk actual a Mallorca? Com la veus? La veus amb esperança? La veus que hi ha, que hi ha, sí, que hi ha futur? Sí,
4: sí. Sí,
3: sí.
4: Sí, jo la veig molt bé. Has d'entendre que nosaltres, quan vam començar, hi havia molt pocs grups que fessin música popular i tradicional per així a l'abast de tothom. I actualment no hi ha poble que no tingui un grup o un conjunt, o un, digue-li que vulgui, i que la gent, i el més important de tot és que el molt que participa la gent, és a dir, no només el fet que hi hagi grups que facin la música, sinó la gent que balla, que s'ha, bueno, ja d'una manera exponencial, no és que se multipliqui, és que això ja és una meravella de veure places, a tope, ballant, potes, boleros, mateixes, fandangos, sí. És una preciositat, sí.
3: Molt bé, Miquel. I què té d'especial per vosaltres, per música nostra actual, per llençar foc d'aquest dissabte?
4: Bé, per nosaltres estem entusiasmats que ens hagin convidat a participar en aquest festival i pensam que això és un fet important, perquè és una manera de donar valor a la música que feim els grups que molt dediquem a això. Aleshores, crec que és una manera de convidar la gent de que s'acosti, que ho vegi, que escolti, que participi i que s'hi enganxi, perquè ha de veure i entendre que això és part de la nostra cultura i pues que venen de fora, que vegin el molt que sabem disfrutar, gaudir d'un element tan popular.
3: I actualment, ara, Miquel, quant de membres sou, Música Nostra?
4: Set. Sempre, sí, pràcticament des de fa molts anys ja som set. Nosaltres tenim guitarra, tenim llaüt, flauta, percussió,
3: violí,
4: baix...
3: Violí també en teniu, crec, no?
4: Violí, sí, i després jo toc percussió en els menors. Exacte, això sempre al llarg dels anys hem tingut baixes, fins i tot persones que ens han deixat, perquè varen començar en Enric Busquets, que era una persona ja d'una certa edat.
3: Sí.
4: I se va morir, pobret. I després d'en Enric ja varen agafar en Bernat Cabot.
3: Bernat Cabot,
4: que ja fa un xinxer d'anys que estan nosaltres.
3: Sí, sí, sí.
4: I així han anat canviant. També varen tenir en Toni Roig molt d'anys, que va ser membre fundador i també se va morir, a part de que abans de morir, molt abans de morir, ell va fer al Mallorca. Però
3: exacte.
4: Sí, els elements se renoven quan és necessari, perquè no queda més remei, no és vera. Però
3: és llei de vida,
4: però
3: això sí.
4: L'important és que, ja t'he dit una cosa, que l'important és que hi ha molt bona química entre nosaltres i ens entenem molt bé, i per això hem estat capaços de dur 45 anys de trajectòria.
3: Això que he xerrat abans amb en Pere de Nou Romancer, que cap i la fila que fan els grups és que hi ha una comunió quan vos juntau tots, i
4: exacte,
3: aquesta comunió s'ha de transmetre, que és el que i vosaltres, per exemple, Música Nostra, ho transmeteu perfectament a les ballades, a les rogades, a les places, a les rebel·les, que jo també hi som assistent, aposta, estic molt, molt apassionat perquè som assistent d'aquestes ballades i som
4: sí.
3: ballador.
4: Que sí.
3: Exacte, i això ho hem de fer, això ho hem de fer per mantenir. Miquela, hi haurà alguna sorpresa, una peça nova en directe per aquest dissabte?
4: Nosaltres ara en realitat estem gravant un disc i estem fent molta feina, i hi ha peces noves, sí que hi haurà coses noves, sí, a poc a poc. No sé si aquest dia podrà sortir tot, perquè tenim un horari limitat, però...
3: Però sonareu qualque cosa nova.
4: Sí, ho sortirà tot.
3: Sonarà
4: sí,
3: qualque cosa
4: sí,
3: nova.
4: Sí.
3: I de Miquela, moltes gràcies per ser nosaltres, que gaudiu d'aquesta nova edició, d'aquesta segona edició del Pollença Folk, i recuperant, com no sí, podria ser d'altra manera, el fandango pollencí del vostre
4: sí, disc,
3: d'ara
4: sí.
3: Fa just 30 anys, que és de dia i de nit.
4: Sí.
3: Digues.
4: Mira, te contaré una cosa. Sí, si me dones un minut,
3: totalment,
4: te contaré que
3: sí.
4: aquest
3: un i deu,
4: aquest fandango Aquest fandango és d'agrair en Felip Marc, el Cercia, que de vegades mos trobàvem i dinàvem plegats, i un dia me va dir: tinc una gravació molt antiga del fandango pollensí que està cantada, i la canta un home que ara en aquest moment no me recordo del nom, però en el disc que tu has anomenat, sí, de dia i de nit, vàrem fer el muntatge del fandango posant com a capçalera el fandango cantat. I a partir d'aquí jo vaig fer unes lletres, perquè trob que les lletres, quan no són adequades perquè el temps ha canviat i el vocabulari ha canviat, jo vaig fer unes lletres noves, i aquest fandango el vaig dedicar a en Felip Marc, perquè som reixia. Sí. I li estan molt agraïts.
3: De fet, s'inicia amb aquest fandango antic, és a dir, la cançó s'inicia i després voltes a remuntar-ho damunt i feis la continuació. Te vull contar una anècdota, sí, Miquela, i aquesta no, és una anècdota personal. És una neboda meva que ja m'ha dit, diu, has d'entrevistar a Miquela Lladó. Diu, i no pot estar sense que li diguis això. Jo, la meva neboda, quan eren nines, els ensenyava a ballar i els ensenyava a escoltar música de ball de bot i tal. I clar, música referent era música nostra. La meva neboda ara té 20 anys, o 22, jo t'estic parlant de quan ella en tenia 4 o 5, i me deia, jo li dic, que t'he de posar? Dic, mira, això és música nostra, s'ha cantat nom Miquela i tal. I ja se va quedar en posar Miquela Nostra. És a dir, ella va canviar ja el nom del grup, i ja me poses Miquela Nostra per ballar, i te vas quedar Miquela Nostra. O sigui, música nostra va desaparèixer, era Miquela Nostra, i pues t'has estat sempre en Miquela Nostra. O sigui que, a títol d'anècdota, aquesta d'això.
4: M'encanta aquesta anècdota.
3: Perfecte, i Miquela, moltíssimes gràcies. Molt ben 17 a la plaça de Miquel Callón d'Esport. I disfrutarem i pegarem 4 vots i 4 ballades, d'acord?
4: Molt bé, i molt farem una abraçadeta.
3: Exacte,
4: no?
3: Exacte. Que vagi molt bé, Miquela, moltes gràcies. Quedam amb un sofandango pollensí.
4: Molt bé, adéu.
3: Adéu, que vagi bé.

I d'amics, fins aquí el programa d'avui dedicat al Pollença Fol per aquest dissabte. Han conegut tres propostes molt diferents però unides per una mateixa essència, la música d'arrel. Han parlat amb Figues d'un altre paner, que seran els primers que començaran el Pollença Fest, el Pollença Folk, que serà a les 6, després tot seguit a les 8 menys quart, música nostra, i nou romancer, que sonaran a les 9 i quart. Tots ells ens han acostat la seva manera d'entendre la tradició musical des del present. Recordeu que el Pollença Folk tancarà amb el correfoc a càrrec de l'Associació Cultural Cada Bou, acompanyat de nombroses colles de dimonis, i serà a les 10 i mitja. Acabam. Gràcies. I fins dissabte, Pollença Folk.